no sé cómo voy a pagarla. Ojalá y que te vaya muy bonito.

0: I repassem ara els temes més destacats aquest matí de divendres. La gerència de l'Hospital de Manacor espera a partir d'avui recuperar la normalitat a les zones afectades pel fum després de l'incendi d'Aiora Baixa. Ara netegen aquestes àrees abans de tornar a ubicar-hi els pacients desplaçats.
1: Mentrestant, estan temporalment a la unitat de cirurgia sense ingrés. Ho ha explicat a l'informatiu matí el gerent de l'Hospital de Manacor, Ignasi Casas.
2: Ahir, sobretot, el que feia era molta pudor, un cop passat tot el que és el fum i la ventilació que van fer els bombers, però sobretot hi havia molta pudor que feia encara pues, les estades, no? Les zones, les habitacions, i el que hem fet és sobretot ventilar i netejar. I quan siguin, diguéssim, més confortables pels nostres pacients, els pujarem.
1: L'incendi es va iniciar al magatzem quan es feien uns treballs de manteniment i diverses unitats es van haver d'evacuar perquè es va omplir de fum, tot i que ningú en va resultar ferit. Ara se n'investiguen les causes.
0: I a Magaluf, tècnics de l'Ajuntament de Calvià han d'avaluar a partir d'avui els danys a l'edifici afectat ahir per l'incendi on van morir dues persones. Són un home de 58 anys i una dona, també va haver desenes de ferits, i una altra dona de 77 anys i britànica que roman ingressada en estat crític a la clínica Joaneda. Caterina Bany es troba just de vora l'edifici d'apartaments afectats. Caterina, bon dia.
3: Bon dia. Doncs puc informar que aquí mateix ara la petjada

0: d'Adol Oficial, e puc parlar en primera hora amb una amiga companya de feina de l'home mort, es treballador, treballava de fer com a socorrista a l'hotel Veïnat. L'escoltam.
1: Era muy buena persona. No había nada malo que decir de él. Era súper amable, buena persona, bueno, qué decir. Llevaba 21 años aquí y bueno, súper. Nos hemos quedado, vamos, sin palabras.
0: Per tant, estàvem a l'espera que els bombers, també els tècnics de l'Ajuntament, arribin aquí i investiguen en aquest moment les causes, però tot apunta que el foc s'hauria produït a la cuina.
2: Gràcies, Caterina. I avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Ho fa 2 anys després de la seva aprovació.
3: Des d'ara, els 27 estats membres hauran d'aplicar normes comunes sobre els controls fronterers, procediments d'asil, d'acollida i repartiment de responsabilitats. La crisi migratòria ha centrat la darrera part de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Des de Gran Canària va exigir vies segures i legals per a la migració.
4: Este drama debe convertirse en examen de consciència para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
2: I el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que la guerra amb l'Iran ha acabat, així ho ha assegurat aquesta matinada.
5: We just made a great settlement of the war with Iran.
2: Des del despatx Oval ha confirmat que han arribat a un acord amb Teheran. Això diu ell perquè les autoritats iranianes l'han contradit i diuen que no s'ha arribat a cap decisió final.
3: Hores abans, Trump ja havia anunciat que suspenia els atacs programats contra l'Iran. Segons el president nord-americà, l'acord de pau es podria firmar aquest mateix cap de setmana. Com dèiem, les elevades expectatives de Trump contrasten ara amb la prudència de les autoritats iranianes.
2: Arribam a les 9:04. Ara comença el programa al dia.
6: Més informació a IB3.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
9: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
10: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
10: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
11: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
12: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
13: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia, són les 9 i 7 minuts del dematí, és divendres a les portes del cap de setmana, dia 12 de juny. Maria, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Hem de dir que bé, ja estan quasi a l'equador de juny i crec que ja ho vàrem avançar, però que l'Ajuntament ha fet un post anunciant com dies clau que mos podem agendar, perquè hi ha gent que molta gent demana quin dia són les eleccions. Se farà marxa fresca un guany.

0: quin dia, no sé què, idò, hi ha dates clau que ens hem d'apuntar a l'agenda, no?
1: Sí, és vera que està molt bé que ho hagin anunciat així amb un pot de temps, sí, i la gent ja s'organitzi, això ja sí, se pot fer cada any, per favor, perquè sí, després hi ha ensurts, i bé, és vera que és impossible que li vagi bé a tothom tot, però ja podeu saber que les eleccions de càrrec de simulacre són dia de 7 de juliol, i aquesta data és una de les importants, perquè és vera que hi ha gent que se pensa que
0: molta gent
1: abans
0: pensa que és dia 10, moltíssima, mm-hmm, però dia de 7, eh?
1: Perquè dia 10 que passa ja...
0: En teoria, el pregó de les festes de Carme.
1: Exacte. Bé, dia 17 i 2 són les eleccions. Dia 24 hi haurà Dragut Fest. Dia 25 hi haurà Rebel·la. El grup és Avalanche. Dia 26 són les canonades i el pregó aquest no calia.
0: Inamovible.
1: Inamovible. Dia 29 hi ha Festa Jove, Neo, Glow Party. Dia 31 hi ha Marxa Fresca i Fresqueta. 31. I, bé, ja ho sabeu, la Rebel·la de l'Alborada, dia 1 d'agost, no han especificat encara aquí, però jo crec que les dates clau són sobre això, que les eleccions són dia 17, que hi haurà Dragó Fest, que hi haurà Rebel·la dia 25, que les canonades són com sempre, que hi haurà una festa jove i que la Marxa Fresca també torna a ser dia 30.
0: I que se recupera Fresqueta.
1: I la Fresqueta.
0: L'any passat, no, ja eren, eren aquells dos ambients, no? Que hi havia l'any passat l'ambient de Fresqueta a la plaça Vea i la Marxa Fresca. Sí. Restugores, el regidor haurà de venir aviat aquí.
1: Sí, de fet haurà de venir perquè també ja estan penjades totes les festes de Sant Pere, sí, i no falta tant, són del 25 al 29 de juny, són la darrera setmana d'aquest mes, també haurà de venir Contaró.
0: Així és. I d'agendar-ho això, podeu consultar les xarxes de l'Ajuntament d'enguany com veus, així com cau l'inici de les festes, s'avancen un parell d'actes abans també amb aquest festival Dragó Fest i una Rebel·la amb aquest grup Avalanche, dies previs a dia 26. I de 9 i 9 minuts, començam. Però no han dit, com que mos han liat a parlar de festes, no han dit que tenim avui, Maria.
1: Podem explicar, idò, que mirava avui entre 10 i 11... Clar, és que mos hem avançat en juliol, no? Mm. Tornem en aquest cap de setmana perquè hi ha les jornades socials i sabeu que hem anat fent un especial aquí a la ràdio, hem fet diferents entrevistes i avui tenim la darrera, a partir de... entre les 10 i les 11, a partir de les 10, parlarem amb entitats que participen en aquestes jornades socials, concretament amb Educa Clown, amb l'Esplai Vorm, amb l'Associació de Persones Majors de Pollens, no sé si tornen, però dijous venia ahir cap vespre. Varen venir per una altra cosa.
0: Una altra cosa, res a veure. Vendran a Júlia, educadora social de serveis socials, tu com has dit, Nafani Guerrero, de fundadora d'Educa Clown... I Esplai Born, m'ho has dit.
1: Esplai Born, sí, que fan activitats també per a més petits. Bé, idò, això, jornades socials, un recordatori entre 10 i 11. A partir de les 11 i quart tenim Minut de Ciència, amb la Nicole. A les 12, l'actualitat. I avui acabarem amb les estrenes de cinema, però encara serà sense en Pep. Així que en Jaume i jo farem la que podrem per posar-vos un parell de trailers i el manco tenir-vos informats.
0: Molt bé, i de... aquest és el fil per randa, el petit plaer divendres cap vespre, podeu escoltar un resum d'entrevistes que hem fet al llarg d'aquesta setmana, una setmana que avui acabem, i de... ara sí, començam. Excel·lents resultats dels alumnes de l'Institut Guillem Cifra de Colònia en les proves Pau d'aquest 2026. Dimecres es varen donar a conèixer que resultats provisionals de les proves d'accés a la universitat, antiga selectivitat, amb uns resultats molt positius per als alumnes de l'Institut Guillem Cifra de Colònia de Pollença.
1: Sí, enguany, 54 alumnes del centre s'han presentat en aquestes proves i 53 han aconseguit superar-les, fet que suposa un 98,5% d'aprovats. Només un alumne no ha superat la prova. Els alumnes poden consultar els resultats provisionals a través de UIB Digital. El període per sol·licitar revisió d'exàmens estarà obert fins dia 13 de juny, és a dir, fins demà, i els resultats de les revisions es publiquen el dia 22 d'aquest mes. Per als estudiants que vulguin millorar nota o que no hagin superat la convocatòria ordinària, la convocatòria extraordinària d'aquestes PAU tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de juliol.
0: Més coses. Dimecres, el Bala de Pollença, Martí Marc, va participar en l'Assemblea General Ordinari de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, la FELIP.
1: Sí, en aquesta reunió l'ordre del dia va estar composada per diferents punts, 5 concretament. Per una banda, van aprovar l'acta de l'assemblea de l'anterior exercici, també van fer una presentació de memòria d'activitats, rendició de comptes, l'aprovació de l'esborrany per un pressupost d'enguany i van tenir l'ocasió també de fer prets i preguntes, a més de la clausura d'un càrrec del president de la FELIP.
0: Nova fase de la campanya Visca Pollença, la renovació de la flota de contenidors incorporant el d'orgànica. Aquesta implantació comença concretament al nucli de Cala Sant Vicenç i ja continuarà progressivament a la resta del municipi. És un sistema que té com a objectiu millorar la separació de residus i reduir la fracció de rebuig en la incorporació d'aquest contenidor marró destinat a la matèria orgànica.
1: O veïnats de Sant Vicenç, podeu recollir el vostre kit d'orgànica avui divendres i demà dissabte entre les 10 del matí i les 8 de l'hora baixa a l'oficina de turisme de Sant Vicenç. És necessari dur el vostre DNI si sou titulars de l'immoble o, si no, el rebut de la taxa de FEMS. El kit inclou un cubell de 10 litres per orgànica de cuina, 2 rotlles de bosses compostables i 2 clauers electrònics per l'obertura del contenidor d'aquesta fracció. Els nous contenidors marrons funcionaran així, amb identificació d'usuari, s'hauran d'obrir amb aquest clauer electrònic, el procediment serà senzill, només haureu d'apropar un clauer en un lector d'un contenidor i obrir la tapa, dipositar la bossa i tornar-lo a tancar. La resta de contenidors d'envasos, cartró, vidre i rebuig continuaran de moment sense sistema d'identificació, tot i que està previst que el de rebuig també s'incorpori en fases posteriors.
0: I hem de recordar que a partir de dilluns, dia 15, entren en vigor els canvis previstos en un sistema de recollida selectiva porta a porta en un nucli de Pollença, en aquesta mateixa campanya Visca Pollença. Aquesta nova etapa incorpora millores en el servei amb l'objectiu de facilitar la separació dels residus, potenciar el reciclatge i avançar cap a un model de gestió més sostenible i responsable.
1: Bé, i sabeu que a Pollença l'Ajuntament ja va iniciar la setmana passada un repartiment d'aquests kits, també, de recollida, o en aquest cas és on ja funciona, ho porta a porta, uns kits que també estan formats per un cubell de 10 litres, per la fracció orgànica, un de 20 i un de blanc per la resta de residus, també bosses compostables i material informatiu. Si no vareu anar a cercar el vostre kit la setmana passada, recordem que encara hi sou atents, però que en aquest cas ja ho heu de fer a les mateixes oficines d'EMSER a la Ajuntament.
0: I el Museu de Pollença posarà punt i final aquest cap de setmana a l'exposició de primavera Cavall Bernat, la muntanya màgica.
1: La mostra se va inaugurar el passat 12 d'abril a l'Iglesia du Convent i ha posat en valor Cavall Bernat com un símbol natural i cultural, inspiració d'artistes i fotògrafs des del segle XIX fins a l'actualitat. Però avui, a la mateixa església, l'exposició a partir de les 6:30 es presenta el catàleg, un acte que inclou una petita visita guiada i el lliurament gratuït d'aquest catàleg als assistents. Això serà la cloenda d'una mostra que s'acaba aquest diumenge. És Andreu Aguiló, director del museu.
2: Efectivament, ha estat un èxit. A nivell de públic en general, diguem que està tenint la mateixa categoria d'èxit que tenim en les altres exposicions de l'Iglesi, que és bastant, perquè sabeu que passa molta de gent, però en aquest cas hauríem de pensar en els estrangers o el turisme també espanyol, que també visita molt l'Església. I per part dels pollencins sí que ha estat més visitada que l'habitual, i jo diria que també és una exposició que ha generat visites repetides. Vull dir, hi ha molta gent que no hi ha anat una vegada, sinó que hi ha anat dues i tres vegades a veure aquesta exposició. Per què? Perquè per tot el que comportava fer una exposició de la muntanya màgica del Cavall Bernat.
0: I canviant de qüestió, Pollença va presentar ahir les 11 jornades socials amb un ampli programa d'activitats organitzat per les entitats socials del municipi.
1: Sí, el pla fort arriba demà dissabte, perquè entre les 10 del matí i les 2 del migdia hi haurà aquesta jornada oberta en el públic que se fa en un moll. En el passeig Saralegui, a la plaça Enginyer Roca, hi haurà taules informatives de les entitats participants i els tallers i les activitats se faran a la zona davant l'oficina de turisme. Hi haurà activitats infantils, serveis de menjar i begudes, tallers i propostes de sensibilització. Enguany hi participen les entitats com Abaimar, ADA, AFAMA, CARI, l'Associació de Persones Majors de Pollença, l'Esplai Born, el Xerimés Orats, Prodis i el Club Rotari, però també entitats convidades de fora com Ela Balears, Educa Clown i Projecte Home.
0: I l'Ajuntament convida avui a la ciutadania a una reunió informativa sobre el procés participatiu. Quines festes volem a Pollença? L'objectiu és compartir els resultats i fer balanç de les aportacions recollides fins ara.
1: I aquesta reunió és avui a les 7:30 en el pati de l'Ajuntament. Durant l'acte, els regidors i regidores exposaran les propostes, els projectes i les activitats que s'han dut a terme o que se preveu impulsar a partir de les idees que han sorgit d'un mateix procés participatiu. També hi haurà un espai de diàleg perquè els assistents puguin valorar aquestes actuacions realitzades i fer noves aportacions. En acabar la trobada hi haurà un petit refrigeri per tothom.
0: I avui tenim campanya de donació de sang a Pollença i, a més, volen destacar que aquest diumenge és dia 14. Dia 14 de juny és el Dia Mundial del Donant de Sang, que enguany té el lema Una gota d'humanitat, dona sang, salva vides, amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la necessitat de mantenir donacions regulars i atreure una nova generació de donants que garanteixi la sostenibilitat de les reserves de sang en el futur.
1: Sí, i com dèiem, avui cap vespre hi ha campanya de donació de sang en el Centre de Salut de Pollença. En hi tornarà dia 22, dilluns dia 22 d'aquest mes, a l'Associació de Veïns d'un Moll. Recordant que és important que reserveu cita a donasang.org, allà podreu triar la franja horària que vos vagi millor per donar sang, i avui encara queden algunes places disponibles. A més, els grups sanguinis que es necessiten amb més urgència avui són l'A negatiu i el 0 negatiu, però bé, tothom és ben rebut. Recordem que amb una donació podeu ajudar a salvar fins a 3 vides, ja que la sang no es pot fabricar, i a les illes en necessitam 200 donacions cada dia. Pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys, que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. No cal estar en dejú, però sí haver fet la digestió. Els homes poden donar fins a 4 vegades a l'any i les dones 3 vegades, però entre donació i donació han d'haver transcorregut almenys 2 mesos.
0: I tenim també avui música al carrer.
1: Si avui a partir de les 8:30 actuen davant l'Ajuntament de Pollença, Cerdà, Herrada i Garcies.
0: La informació esportiva torna a passar per el Pollença i Port Futbol Club, que demà juguen aquí a casa l'ascens a divisió d'honor, a més en l'avantatge d'haver guanyat el partit d'anada. Com ens han fet arribar els seus jugadors, la gran final, un partit per fer història a 90 minuts de pujar.
1: I doncs, si voleu anar animant el Pollença i Port Futbol Club i aconseguir aquest ascens a divisió d'honor, això és demà dissabte a les 6 d'aquest vespre al camp de futbol del Barcuix, en un moll, i necessiten molta gent, molta afició. Per tant, anau-hi.
0: Segur que l'atendran, que els han acompanyat tots aquests previs. I de moltíssima sort, i bé, segur que dilluns donarem molt bones notícies aquí a la ràdio. Més coses d'esports, perquè aquest cap de setmana hem de dir també que aquí a Pollença se celebra la Lliga de Mallorca de Karate.
1: Si és la quarta ronda i se celebra aquest diumenge en el pavelló de Pollença, la competició comença a les 9 de matí, la final ja serà el mes de setembre.
0: I també tenim demà dissabte una prova esportiva, celebra la GR221-222 i una de les etapes té sortida a Pollença.
1: Sí, de fet, la prova llarga surt de Pollença, passa per Lluc i acaba a Caimari, fent-hi do aquests camins de la Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquesta cursa pertany a la Lliga Balear, l'organitza Sarriba Club, l'Ajuntament de Sauba i la Federació Balear de Muntanya Escalada, però també hi col·labora i do secció de Pollença i Escarboners de Caimari. Són dues curses, una de curta, de 9 quilòmetres, que surt de Lluc, però a la llarga, la de 27 quilòmetres, surt demà, dissabte, de les 6 del capvespre, de la plaça de Cales Montnares, aquí a Pollença. I dir-vos que les inscripcions se fan a elitechi.net i que ara queden places.
0: 9 i 22. Maria, què diu la premsa escrita avui parlant de Pollença?
1: Idò, podem anar a fer una ullada primer, per exemple, a l'última hora, en l'apartat de Breus, trobam el següent. Pollença demanen esborrar un vestigi franquista. Alternativa per Pollença ha reclamat a l'equip de govern la retirada immediata del nom de Julio Ruiz de Alda d'un carrer situat a Sant Vicenç en considerar que incompleix la llei de memòria democràtica. La formació recorda que Ruiz de Alda fou un dels fundadors de Falange Espanyola i sosté que mantenir el seu nom suposa una exaltació de la figura vinculada al franquisme. El partit subratlla que la via se troba a l'inici del camí de Coves Blanques, una infraestructura construïda mitjançant treballs forçats de presos republicans, pel que ho consideren especialment inapropiada aquesta denominació. A més, exigeixen que s'actuï de forma immediata i es retiri el nom del carrer en entendre que el compliment de la legislació en matèria de memòria democràtica així ho diu. Idò, aquest breu avui a l'última hora. També a l'última hora hi trobam un apartat en planes locals sobre l'e-fòrum. Diu, liderar el canvi en el turisme amb l'equilibri com a eix. Diu que un nou enfoc del turisme per garantir el futur de Mallorca. La segona jornada d'e-fòrum es va celebrar ahir. Es va centrar en com enfocar l'èxit del model de Balears de les darreres dècades i adaptar-lo per guanyar en equilibri, en cuidat del medi ambient i el retorn a la societat. Una de les idees claus compartides per tots els experts fou la necessitat de governar i gestionar. Una altra fou qui ha sigut líder turístic durant dècades és capaç d'encatxalar també aquest canvi. I hem de dir que entre els ponents d'aquesta trobada hi havia el batlle de Pollença, Martí Marc. A la notícia destaquen el següent. El batlle de Pollença reclama un pacte d'estat pel que fa al turisme. Diu, diagnòstics, en tenim. El que s'ha de fer és passar als fets i d'una vegada definir un model. Va posar com a exemple els vaivens en les polítiques de regulació en rústic aprovada pel govern que duen al seu municipi 300 peticions. Diu, ens han col·lapsat urbanisme. No pot ser que els ajuntaments ens caiguin tots els problemes. Idò, per acabar, també feim una ullada al Diari de Mallorca, perquè en part forana també destaca aquesta reivindicació que ha fet Alternativa per Pollença. En aquest cas ho fan plana completa. Diu, exigeixen retirar el nom de Ruiz de Alda d'un carrer de Sant Vicenç. La via està ubicada a l'inici del camí de Coves Blanques, construït per presos republicans. Aquesta és el titular.
0: I d'arribar així a les 9 i 25 minuts, ara ja tot seguit repassarem els titulars més destacats de les portades digitals d'aquest divendres.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
1: I donem la portada digital de Diari de Mallorca, que per cert ja ha incorporat a dalt de tot tota una secció d'aquest Mundial de Futbol 2026 amb resultats. Si destaquen del Corea del Sud 2, República Txeca 1, només perquè ho sapigueu. Anem a les notícies. Avui destacat el següent. Salut i CATS de Servei de Son Espases tanquen files per aclarir les dades de la crisi de l'hospital. La conselleria responsable remeten comunicats 3 dies després de que transcendeixi la crisi. Rebutgen el boicot i reivindiquen la professionalitat dels facultatius. Els texts no expliquen l'augment de l'estància mitjana, l'increment de la despesa quirúrgica o les tensions internes que travessa l'hospital. Les autoescoles balears anuncien un estiu calent per la falta d'examinadors i una cua de 9.000 alumnes. Les demores per poder passar la prova pràctica arriben als 3 mesos. Senyalen que hi ha 4 examinadors de baixa per malaltia i que un altre se'n va per un ascens. Les famílies del Centre de Tecnificació de les Balears denuncien la seva indefensió davant d'Educació per les queixes a l'orientador. La AMIPAL lamenta el desempar institucional després d'un any sense respostes de la conselleria, diuen, mentre el goteig d'afectats augmenta arrel del relleu en la direcció del centre. La ciutat Santa Catalina es queda fora de l'ampliació de l'hora per la presència de cotxes aparcats a les Ceres. També el fiscal demana 9 anys a l'empresària de Palma que venia a viatges de novis i enganava els seus clients. En planes culturals, Boticària Garcia a Mallorca diu les microdosis d'exercici en la menopàusia són efectives, no necessitem matar-nos al gimnàs. Marian García, doctora en farmàcia i nutricionista, ha escrit Mujeres de Hierro, juntament amb el doctor Javier Butragueño. Avui divendres presenta el llibre a Palma. I a Medi Ambient, l'Ajuntament de Manacor confia en frenar la macrogranja avícola si no supera els informes tècnics. El consistori avaluarà el consum d'aigua i l'impacte d'olors de les instal·lacions, tot i que la decisió final recaurà en el govern. També el Diari de Mallorca té una secció sobre els seus premis. Diu Premis Diari Mallorca celebren les seves noces de plata reivindicant el talent de l'illa. Diu una festa per les felicitacions, les retrobades i la distensió. I destaca en Javier Moll, president de Premsa Ibèrica, que ensalça el talent mallorquí. Una comunitat és més forta quan s'ha de reconèixer els que ho fan millor, diu. Els morts a l'incendi de Magaluf són un home argentí de 58 anys i una dona encara sense identificar. I també en emergències desallotgen a 25 persones d'un incendi a l'Hospital de Manacor. Per fora en indignació, l'oposició de Solla contra el Batlle en ocultar-los la invitació, la convidada per la inauguració d'un museu. I unanimitat en un consell per posar fi al peatge a l'ombra de la carretera de Manacor pagarà 118 milions per recuperar aquesta via.
0: I ara passam a repassar l'Ara Balears. Dos de cada tres residents de Palma no tenen accés a zones verdes en els barris de menys renda. La superfície de naturalesa per habitant és menor que les zones de més ingressos a causa de la major densitat residencial. L'Ara entrevista Balti Picornell. Diu, no han de deixar que ens tapin la boca. La querella de Jorge Campos, considerada laufar per la defensa de l'expresident del Parlament, reobre el debat sobre la llibertat d'expressió i la judicialització de la política. Cort permet que Etihad ocupi la porta pintada tot i que l'ordenança ho prohibeix. La instal·lació d'una paradeta promocional ha obligat aquest dijous a traslladar l'activitat habitual del Banc de Sang a la plaça d'Espanya. La temporada turística buida les aules de la Universitat de les Illes Balears. Feina, intel·ligència artificial i nous hàbits d'aprenentatge alimenten un absentisme creixent que obliga a repensar el model de presencialitat universitària. I el succés que ahir ja es va destacar, dos morts i 28 ferits en un incendi a Magaluf per un curt circuit a una gelera. L'Audiència Provincial posa data al judici contra l'Essent. Un altre incendi a l'Hospital de Manacor, en aquest cas, obliga a desallotjar distintes zones i reubicar pacients. El consum d'aigua creix a Menorca, les reserves més baixes de les Balears. L'Orgull Crític Mallorca convoca una marxa el 28 de juny contra l'amenaça feixista. La taxació de les joies de Zapatero s'avaloren en 1,3 milions d'euros. Obren un expedient a l'Ajuntament de Palma per la polèmica de l'orgull. La defensora de la ciutadania ha iniciat aquest procediment per vulneració dels drets a instància de Benzamí. Manacor en peu de guerra per la macrogranja afectarà la salut mental i física, diuen els veïnats. El PSI força la compareixença d'Educació i Salut pel tancament de Can Arabí. No pot tornar a passar. Educació avaluarà els equips directius, mig mandat per detectar conflictes i millorar el clima laboral als centres. El 89,6% dels alumnes aprova la selectivitat, 3 punts menys que l'any passat. Els percentatges d'actes varien entre les quatre illes, en Formentera al capdavant i a Eivissa la taxa més baixa. Red Eléctrica comença els estudis geotècnics del cable Península Mallorca. Calvià es prepara per viure el Mundial 2026 amb ajudes per veure Alemanya, Anglaterra i Espanya. Més actualitat de l'ara, el govern unifica el protocol d'actuació als centres educatius davant fenòmens meteorològics extrems. Prou estudis, entitats ecologistes reclamen canvis immediats a la mobilitat de Mallorca. Porreres es vesteix de taronja, la Fira de l'Obercoc és la defensa de la nostra identitat, paisatge i economia, parlant de la 13a edició d'aquesta fira. I acabem amb titulars del món. De l'ara, Balears, Trump dona la guerra per acabada, però Teheran ho nega. Musk serà més ric que 3.800 milions de persones juntes, segons Oxfam. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per aplacar la inflació provocada per Trump.
1: I fèiem una ullada també per acabar la portada digital de l'última hora. Saten en successos, diu foc mortal en Ocó de Magaluf el dia en què no hi va haver festa a Punta Ballena. El balanç oficial del tràgic incendi d'un bloc de pisos puja a 2 víctimes mortals, 27 ferits lleus i una lesionada greu. Sobre aquesta mateixa qüestió, els tècnics avaluen els danys estructurals de l'edifici incendiat a Magaluf. Diu, l'incendi mortal s'ha originat després d'un curt circuit a una gelera. Més qüestió, en Proens activa els seus darrers pressupostos amb la previsió de més rebaixes fiscals. Hisenda ja s'ha posat a fer feina i publicarà en breu l'ordre d'elaboració d'uns comptes que hauran de negociar amb Vox. Planes culturals, un especial del Mallorca Live, diu, darreres hores de vertigen abans de l'esclafit musical. Entrevisten a Kaiser Chiefs, diuen, ens encanta la passió i la immensa energia del públic espanyol. I també entrevisten Ultraligera, diu, cada vegada hi ha més ordinadors i directes descafeinats. El grup DAM retorna al govern l'ajuda de 1,1 milions rebuda per mantenir a gamma oberta. Sobre viatges, transports, nega errades generalitzades amb el descompte de resident, però el govern demana més informació perquè té queixes. Els docents de Balears podran concentrar la seva jornada en 4 dies per afavorir la conciliació. El sindicat AMPE celebra que s'apliqui aquesta mesura que venien reclamant i que ajudarà els professors desplaçats a Eivissa i Formentera. I un titular d'investigació, llegir l'ADN de les bactèries ens permet salvar més vides. El doctor Antonio Oliver, cap de Servei de Microbiologia de Son Espases i president del subcomitè sobre predicció de la sensibilitat antibiòtica a partir de la seqüenciació genòmica de EUCAST, destaca que Balears ha liderat una investigació internacional que estableix la seqüenciació genòmica per identificar els gens responsables de la resistència als antibiòtics. Més qüestions, un fotògraf irlandès afincat a Mallorca sobre els atacs a Belfast, diu, estan cremant cases de famílies innocents en l'excusa de la por. Avui entrevista també Antoni Timoner, diu, al Partit Popular li faltà reacció, va fer les polítiques però no va construir el relat. En successos, retencions en el centre de Palma per una col·lisió entre un autocar i un cotxe a les avingudes. I en l'obituari mor a Palma als 40 anys l'abogada Paz Molbert Ballester. L'última hora dedica també tota una secció en el Mundial 2026. Mèxic guanya Sud-àfrica, el partit inaugural d'un Mundial. Corea va de menys a més i derrota a la República Txeca en el debut d'ambdós. I també febre a Mallorca per la nova camiseta d'Espanya ja està esgotada abans del seu debut al Mundial. Altres titulars esportius, Peguera o l'oasi dels futbolistes d'elit. Després de les passes rere els passes de Lewandowski, Omar Rowi, jugadors de la Bundesliga i Escòcia, trien les instal·lacions d'un pas de ses llebres per mantenir el to físic durant les vacances a Mallorca. En futbol sala, surten a llum més dades de la presumpta amanyament que es quita el Palma Futsal. En un Mallorca s'interessa, el Mallorca s'interessa per el central Juan Gutiérrez, del conjunt vermellany estan converses amb el defensa del Mirandés que acaba contratat després de dues temporades a Andúba. També destaquen l'última hora, José Mourinho, l'irreverent líder, retorna al Real Madrid. O portuguès firma el conjunt blanc fins al 30 de juny del 2029 i s'incorporarà al càrrec el proper 13 de juliol. I encara un altre titular, en aquest cas, en Fórmula 1, Fernando Alonso diu: probablement aquesta sigui la meva darrera carrera a Barcelona. El pilot asturià d'Aston Martin deixa entreveure la seva retirada de la categoria reina de l'automobilisme.
0: 9:37, ara ja tot seguit, la informació del temps.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Idò bé, estem a les portes del cap de setmana. Anem a veure el temps a Mallorca en un segon cap de setmana d'un mes de juny, marcat per l'estabilitat meteorològica i altes temperatures que tornen seran més elevades del que correspon en aquesta època de l'any. La predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia Balears per avui divendres 12 de juny anuncia cels poc ennivolats o clars. Cal destacar que les temperatures diurnes pugen i en algunes zones, com per exemple a Palma, les màximes poden assolir els 30 graus centígrads. El vent bufarà de fluix a moderat de nord-est amb brises costaneres. La calor anirà augmentant aquest cap de setmana. Demà dissabte 13 de juny s'espera una pujada de les temperatures, especialment les diurnes, i els cels tornaran a estar un poquet ennivolats, estaran molt poc ennivolats, perdó, o clars, mentre que el vent bufarà fluix de l'est i nord-est amb aquestes brises costaneres que continuaran. I més calor per el pronòstic de temps per diumenge, un nou ascens tèrmic durant el dia i a la nit s'esperen uns valors semblants. Els cels diumenge estaran poc ennivolats amb algun interval de nivells alts, mentre que el vent bufarà de fluix component est, perdoneu, amb brises costaneres. I un avanç, perquè la calor no mos donarà treva, i dilluns 15 de juny l'AEMET anticipa que a Mallorca no hi haurà canvis a les temperatures. La predicció també assenyala que hi haurà un predomini de cel poc ennivolat. Han de destacar també que el vent bufarà fluixet en direcció variable i aquestes brises costaneres que continuaran i farà més bon estar a vorera demà. Idò, ara anem a veure com ho tenim aquí a Pollença. Bé, l'AEMET ens ha fet aquest repàs de la previsió meteorològica per avui el cap de setmana a nivell de Mallorca. Avui a Pollença el termòmetre pot enfilar-se fins a 29 graus centígrads. El cap de setmana passarem els 30 graus. Per demà dissabte s'esperen 31 graus de màxima i diumenge 32. Les mínimes també van pujant, avui mínimes de 15, però el cap de setmana no davallarem dels 17 graus centígrads. I com dèiem aquest abans, per la setmana que ve, si faim una ullada a la setmana que ve, tenim màximes de 33 graus al voltant de dimecres i les mínimes també pugen. I a Pollença ara mateix tenim 22,6 graus amb una sensació de 23 graus a l'estació de Calvari. La temperatura més baixa que s'ha registrat en aquesta estació ha estat de 17 graus, això gairebé quan eren les 5 d'un matí. El vent ara està bufant de nord-oest, direcció mestral, a 6,4 km per hora. L'humitat la tenim al 43% i la pressió atmosfèrica a 1.026 hectopascals. En Humoll, 21,7 graus és la temperatura actual a l'estació de Club Nàutic. Un vent allà en el port de Pollença està bufant d'oest, ponent a 7,6 km per hora, la pressió atmosfèrica 1.025 hectopascals i pel que fa al percentatge d'humitat a un 74,5%. I per acabar, faim una ullada a la situació marítima. S'anunciava dilluns que tindríem alertes per fenòmens costaners. No tenim ja cap alerta activada. De fet, la predicció marítima de l'AM per la zona de Formentor, Cap de Pere, per avui divendres 12 de juny, indica unes condicions bastant estables, pròpies demà d'estiu, un vent de component variable de sud-est girant a nord-est al llarg de la jornada, la força del vent de 2 a 4, de fluix a moderat i l'estalt de la mà de marejol a maró. Ones molt petites, una tendència, com diu aquesta previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, mar relativament tranquil·la, amb un vent suau moderat amb un onatge baix. Idò, ja són les 9:42, ara tot seguit les curiositats.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I d'avui és dia 12 de juny, Maria, qui fa festa? En aquí hem de felicitar avui.
1: Avui sí, eh? Avui toca, segur que algun coneixeu. Avui és Sant Onofre. Vinga, molt d'anys no
0: estan estrany. Sant Onofre,
1: no? Sí. Exacte, molt venerat a diferents ermites, també és patró d'algunes localitats, no és d'aquests estranys que tenim colla de matí, o la major part de matins, avui sí, Sant Onofre. Farem via, dia internacional, en tenim dos, avui dia mundial contra el treball infantil, per conscienciar sobre la situació de milions d'infants que se veuen obligats a fer feina ben jovenets, i també és el Dia Internacional del Doblatge, una jornada ideal per reconèixer la feina que fan actors i actrius de veu i professionals del sector, que gràcies a ells molta gent té accés a un cinema i una televisió en diferents llengües. I d'efemèrides, en podríem estar hores i hores parlant d'efemèrides, però una, en destacaré una, va, per el pas que té a nivell històric, perquè tal dia com avui del 1942 se va fer un reial que va canviar la història. Per el seu 13è aniversari, Nana Frank va rebre com a regal un petit diari amb unes tapes de quadres blancs i vermells. I aquell dia va començar a escriure les primeres línies d'un testimoni, d'un dels testimonis més cèlebres de la Segona Guerra Mundial. I què més poden dir? Doncs podríem dir més, però on anem a un musical amb Bruno's de Beatles, però avui toquen Rollins. És que tal dia com avui, a l'any 65, se publicava el single Satisfaction, o I Can Get No Satisfaction. I bé, aquell riff de guitarra de Keith Richards va catapultar la banda en el seu primer número 1 del país i és una de les cançons més conegudes de Rolling Stones, si no la que més, quasi. I, exacte. La pot posar, anava a dir, ja sona.
0: Vinga, molts animant, que és divendres.

0: I no, havíem d'animar aquesta divendres. Bueno, posarem més de música, posarem més música, però hem de destacar qualque coseta, no?
1: Sí, podem fer un destacat, perquè en Vicky, l'Associació de Veïns de Port de Pollença, està seleccionant personal per la temporada i cerca mossos, mosses de platja, que hauran de fer la feina de cobrar el lloguer de les gandules, d'Ubel o Mars, de Numoll. Demanen que residiu a la zona de Pollença o no voltants, que tingueu disponibilitat horària i disposició per fer les funcions en horari xapat, de 10 a 7. Si estàveu interessat, contacteu amb ells, podeu enviar vostres currículums a personalaumoll@gmail.com, que estava bé, no, donar-los un cop de mà, tant a l'Associació de Veïns, que cerquen gent, com qui ara estigui, no sé si han acabat selectivitat, examen...
0: És una feina que solen cercar molt de joves.
1: Solen ser jovenants, sí.
0: A les plages. I havíem de destacar això, i hem dit que vos posaríem més música avui.

0: Hi ha molta gent que fa estona que té l'entrada per anar a Mallorca Live, que avui obrin les portes del recinte, avui, demà dissabte i diumenge.
1: Sí, un dels esdeveniments musicals més destacats del calendari, anava a dir estiu, però jo diria que quasi tot l'any, Mallorca Live, déu-n'hi-do.
0: Com a festival és el destacat que tenim aquí, eh?
1: Sí, exacte. Que hi ha The Prodigy, Viva Suecia, Dani Fernández, The Liberty, no us ho llegiré tot, perquè no acabaríem mai, però ho destacats. Això són ho d'avui. Què més? Bé, hi ha també Cypress Hill demà, Naitana, que per això sentia Naitana, Kaiser Chiefs, The Wombats...
0: Que Naitana ja va venir fa 2 anys en un Mallorca Live.
1: Sí, no? Sí. Ja me sonava cosa, també. Qui tingui entrada hi vagi, que s'ho passi molt bé i que mos ho conti. Jo no hi vaig. Sí. Tu hi vas.
0: Jo tampoc hi vaig. Conec que molta gent que hi va, hi ha gent que hi va avui, per exemple, en Dani Fernández. Cadascú hi va per un grup en concret, però ja que ets, veus l'altre. Jo quan vaig veure Naitana fa 2 anys, i anava per Pet Shop Boys, però Naitana després... I me va agradar veure l'espectacle. Hi havia molta gent jove, nins i nines, bastant petits, I avui suposo que també n'hi haurà. I està molt ben muntat un Mallorca Live, està molt bé.
1: Sí, és la gràcia d'un festival que de rebot coneixes altres bandes, sí. I també ja no és només anar a veure la música, sinó un poc gaudir de l'ambient. Mm-hmm.
0: I de què fem? Deixem aquest superestrella que mos acompanyi per fer l'agenda, que ja són les 9:51.
1: Gent animada, va.
0: Gent animada, tot. I de començar amb el repàs de l'agenda, precisament parlant de música. Dopo Llença Rock, 7 de juliol, Fora de Sembrat i Sau, 8 de juliol, Pel de Gall i Els Amics de les As, i recordant que s'han venut moltes entrades, però encara en queden a codetickets.com.
1: També encara sou a temps de comprar entrades per tot el concert del Festival de Pollença, recordant que hi ha descomptes i abonaments. Ho podeu fer a la web del festival o a l'oficina, que és en el claustre del convent.
0: I ja podeu apuntar per la cursa marinera. Serà dia 11 de juliol a Nou Moll, a les festes de Carme. Les inscripcions estan obertes a elitechip.net.
1: I aquest mesos d'estiu hi ha mercat nocturn en el port de Pollença cada dimarts, dijous i divendres. Per tant, avui n'hi ha en el passeig Anglada Camarassa de 7 a 12 de la nit.
0: Recordant que Normalització Lingüística ha convocat el Premis Pollença de Narrativa. El Premis Pollença, perdoneu, el de Narrativa està per la 17a edició, dotat en 6.500 euros, i el de Poesia per arribar a la 16a, 3.500 euros. Tothom hi pot participar. Podeu presentar els vostres treballs fins dia 7 d'agost. Tota la informació al web de l'Ajuntament.
1: I avui també hi ha música al carrer davant l'Ajuntament de Pollença amb un concert a partir de les 8:30 de Cerdà, Herrada i Garcies.
0: Informacions d'entitats. El Club Rotari de Pollença té la venda de les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines d'en Rubén García. Se farà en el claustre de Pollença dia 30 de juliol per les festes de la patrona. El preu de l'entrada, si la compreu anticipada, és de 15 euros. Si la compreu abans de dia 30 de juny a Can Quadrada, Pollença, Electrònica, Reus, en Humoll.
1: I ho hem dit fa una estoneta, avui hi ha donació de sang a Pollença en un centre de salut o cap vespre, i n'hi tornarava dilluns dia 22, d'aquí 2 setmanes, en un moll a l'associació de veïns. Recordeu demanar cita a donasang.org, i avui una crida especial a les persones del grup sanguinis A negatiu i 0 negatiu.
0: I avui a les 8 a la Fundació Roger Villalonga hi ha la presentació de Som Pro Solar per generar la teva pròpia energia sense posar plaques a casa i reduir la factura de llum. O organitza Altra Llum, la Fundació Roger Villalonga, Colònia i Prodis. Podeu escoltar una entrevista que hi va fer en Jaume a la carta aquí a Ràdio Pollença sobre aquesta qüestió.
1: Penseu que també podeu comprar ja les entrades per l'obra de teatre Després de la desgràcia, aquest musical que el grup pollencí de teatre mos recupera després de 30 anys i que podrem veure per les festes de la patrona en el claustre del convent. Les entrades se venen a tiquetive.com o a l'oficina de cultura, això sí, només s'accepten pagaments en targeta de crèdit.
0: L'Associació de Persones Majors de Pollença convoca els socis i sòcies a l'Assemblea General Ordinària. Serà dia 21 de juny en el seu local, a les 6 en primera convocatòria, a les 6:30 en segona. I entre punts de l'ordre del dia destaca l'elecció de nous membres de la Junta Directiva. Les candidatures s'han de presentar amb almenys 5 dies d'antelació i han de tenir l'aval de 10 membres de l'associació.
1: Vinga, i anem també a lo que és ja l'agenda del cap de setmana. Per avui, diversos actes. Se presenta aquest catàleg de l'exposició que va al Bernat, la muntanya màgica. L'acte és a les 6:30 a l'Iglesi del Convent. Hi ha petita visita guiada i després se regalarà el catàleg als assistents. Queremos para toda la vida.
0: I avui, supos que ja teniu els tiquets si sou socis de l'Associació de Persones Majors de Pollença, perquè faran l'entrega de la coca amb Ubercoc entre les 6 i les 9.
1: I avui també l'Ajuntament ha convidat a tothom en aquesta reunió informativa del procés participatiu Quines festes volem? És a les 7:30 en el pati de l'Ajuntament, en què hi haurà un petit refrigeri.
0: I hem de passar ja a diumenge. Hi haurà un concert solidari a benefici de la Fundació Cors Oberts a les 12:30 a l'Iglesi de Sant Jordi, on actuarà Marcela Iguanzo, el piano Josep Ramon Mir. Les entrades, electrònica quadrada per 15 euros.
1: I diumenge també se fa la presentació de lo que serà la tercera edició de l'Orgull a Pollença, un acte que se fa a Can Llobera, a la Biblioteca de Pollença, a partir de les 11 del matí, on se fan diferents qüestions. Per exemple, se presenta un pregoner d'enguany, que serà Jaume Palleres, i hi haurà també l'entrega d'un pregó de l'any passat en aquest pregoner, és a dir, hi haurà aquest canvi d'en Aina Cerdà en Jaume Palleres. També se farà la presentació d'un conte infantil que es diu La motxilla de colors, d'en Dani, i de la novel·la El camí de rajoles grogues, totes dues sobre l'assajament escolar. Un acte que clourà amb l'actuació de l'artista, cantant i poeta Sivan 55.
0: I també vos hem de recordar que diumenge a les 7:30 a Cala Armonares hi haurà mostra de ball de pagès a càrrec de l'Escola de Ball de Pollença.
1: I en tot això vos hem explicat que aquest cap de setmana, aquest dissabte, demà concretament, hi ha les jornades socials de 10 a 2, amb taules informatives, en el Port de Pollença, amb diferents activitats, tallers, menjar i begudes i moltes coses més. Vos ho contarem ara, un poquet més a partir de les 10, a la propera entrevista amb els nostres convidats.
0: Bé, ja sabeu que aquest diumenge acaba l'exposició que va al Bernat, la muntanya màgica, i la podeu visitar encara de 10:30, 1:30 i de 5 a 8 a l'Iglesi del Convent de Sant Domingo. I de la superestrella de Naitana l'hem escoltada per fer-nos companyia. Ens queden res 3 minutets i tenim aquí una altra. Aquesta actua avui, en Dani Fernández. Vos deixem amb ell fins a una bolletí de les 10.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, segon dia de dol al municipi de Calvià per la mort de dues persones en un incendi en un bloc de pisos a Magaluf. Són un home de 58 anys i una dona que varen perdre la vida per mort del foc que es va iniciar de matinada. Avui està previst que els tècnics municipals avaluïn els danys de l'edifici i confien que els veïns dels habitatges menys danyats puguin tornar ja a casa seva. Caterina Veny, bon dia. Quina és la darrera hora?
2: Bon dia, vos puc informar que de mica en mica es van acostant aquí alguns veïnats afectats. Aquí encara hi ha una certa incertesa. Esperen els bombers per justament treure els medicaments, també la roba, en definitiva tots els efectes personals que encara hi ha dins els pisos. Aquí vos puc dir que encara la petjada, l'empremta d'aquest incendi mortal és ben visible en aquest moment en totes les entrades precintades, la principal, la lateral i també el garatge. La policia encara en custodia, de fet ja han passat tota la nit, custodia aquests accessos principals. Els veïnats han dormit a fora, la majoria en hotels, no saben encara si hauran de passar encara una altra nit a fora, i els tècnics els esperen, han d'avaluar l'immoble. Des d'aquí és ben visible, puc veure els pisos superiors al tercer totalment calcinats, aquí molta consternació. De fet, a primera hora del dematí he parlat amb una amiga, una companya de feina de l'home que va morir. Era treballador o treballava com a socorrista a l'hotel del veïnat, la Costa.
3: Era muy buena persona. No había nada malo que decir de él. Era súper amable, buena persona, bueno, qué decir. Llevaba 21 años aquí y bueno, súper. Nos hemos quedado

0: dades perquè fa mesos que no reuneixen. Un dels no fa mesos que no reuneixen, hem de dir, i darrerament les darreres reunions que ha hagut no hi ha hagut avanços. Un dels elements claus per desbloquejar el conflicte és la constitució de la mesa per negociar el primer conveni autonòmic pel sector de 0 a 3 anys, que les patronals, han de dir, no veuen amb bons ulls. A més, també els sindicats reclamen la implantació de l'aparell educativa per donar un millor servei i atenció als infants. Són Azar Tortondal, del sindicat UGT, i José Luis Pimeco, de les Escoletes de Pimem.
1: Bé, nosaltres venim amb la voluntat, per suposat, de poder arribar a constituir la comissió de negociació del conveni col·lectiu, a fixar unes, uns mínims, no?, per tal de poder tancar l'inici d'un acord positiu per a elles.
2: Bueno, nosaltres venim amb la voluntat, que hem anat a totes les reunions, realment amb la voluntat d'escoltar, de veure quin és... la intenció aquí, és a dir, i en la intenció de seguir avançant en la mesa que ja tenim oberta, que ja tenim legitimada, que és la mesa de l'acord autonòmic per la millora salarial d'aquestes treballadores.
0: El Tami Pia, representant d'UGT, Comissió, l'Estei, les patronals Piment, CCI, Pescola Catòlica i les cooperatives, a més de representant de les conselleries d'Educació i Treball.
3: Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
6: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
7: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
8: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
8: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
10: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: Molt bé, Mitch, continuem quan són les 10:15 minuts. Continuem aquí en directe a Ràdio Pollença i amb aquesta quarta i darrera d'aquestes entrevistes especials que hem fet aquesta setmana amb motiu de les jornades socials. Avui toca el torn de parlar amb Esplai Born. Tenim el seu fundador, president, director, que és en Nadal Serra. Bon dia, Nadal, com estàs?
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut. També tenim na Malena Cànaves, que és directora de Prodis.
2: Sí, codirectora, som un equip directiu.
0: Sou un equip directiu, codirectora. Sí. Un segon, que vos pujaré un poquet. Els micros. Molt bé, i doy benvinguda també. I després tenim també na Magdalena Seguí, que és presidenta de la gent gran de Pollença. Bon dia, Magdalena, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé.
0: I després tenim en el telèfon na Fanny Guerrero, que és la fundadora d'Educa Clown. Com estàs, Fanny? Bon dia.
4: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per estar aquí amb vosaltres. Molt contenta.
0: Molt bé, i doncs, si vos pareix, anirem primer per tu, Magdalena, com estàs? Explica'm-nos un poquet, mai què fareu per aquesta jornada social, per aquesta diada de demà.
3: Bueno, pues normalment, quan se fan les diades, tenim una paradeta i posam tot el que fem a l'associació. Enguany, claro, tenim mig any ja passat, exposarem les coses que hem fet durant aquest mig any i exposarem també les coses que hem de fer aquest mig any que ens queda. Després, l'associació, dies de bingo i ho diu Monges de Vall, hombre, se fan petites coses per poder picar un poquet. Diguéssim, ara en aquestes paradetes farem panada, uns hojaldres de salats, després farem mantecados i no sé si qualque altra cosa també és. Ah, sí, pulguites, jamón i formatge. Això seran les cosetes que farem demà a les jornades socials.
0: Magdalena, recorda-mos també que teniu un acte avui de cap vespre.
3: Sí, avui de cap vespre, donant la coca amb ubercoc, com fem cada any, a partir de les 6 fins a les 9 de vespre. Els socis, sí, han de tenir un tiquet per recollir la coca, perquè si no seria un lío no tenir una previsió de les persones que vendran i esperi que s'ho passin bé i que les coses hagin sortit de bones.
0: Sí, jo també ho espero. I si venim sense etiquet, no entendrem, no.
3: Bueno, farem una excepció.
0: Molt bé, Magdalena. Moltes gràcies. Malena, de Prodis, vosaltres que la mateixa pregunta, te repeteix, que fareu per demà, per la diada d'aquesta jornada socials?
2: Bé, nosaltres, bé, com sabeu, som un servei d'atenció a persones amb discapacitat que fa feina aquí a Pollença i nosaltres tindrem una parada informativa dels nostres serveis i sobretot enguany volem fer un poc més de projecció cap a el que és recaptar voluntariat, perquè ens costa moltíssim avui en dia tenir voluntaris i volem animar a la gent del poble que li faci llanes, pues, això, fer-se voluntaris de la nostra entitat, a part de tenir altres informacions dels nostres serveis i també, com que és un servei ocupacional, us al·lots fan productes, ceràmica, ara hem pintat ventalls i tot això, pues, també se vendrà a la paradeta.
0: Aquest voluntariat que mos dius, Malena, com ho han de fer? Com que han de fer? S'han de costar Prodis? Com ho poden fer? Com els poden contactar?
2: Bueno, ho poden fer a través de la nostra plana web. Se poden atracar a Prodis i nosaltres tenim un contracte de voluntari, el posam a lo que es posa un grup de voluntariat i se poden implicar les diferents activitats i serveis que tenim a l'entitat. Cada un di la seva disponibilitat, horària, etc.
0: Sí, un segonet, perquè mos ha caigut la cridada de na Fanny, que se volia
4: mentar. Bon dia!
0: Bon dia, un segonet, Fanny, que és que s'havia teat, no sé què ha passat, i m'ho han donat.
4: Sí, no sé què ha passat.
0: T'han recuperada.
4: Menos mal, sí, menos mal.
0: Sí, sí, de tot anem tenir, de tot anem tenir. I d'hi continuant, perdona, Malena, que mos contava del voluntariat, jo crec que ha quedat clar, no?
2: Sí, ha quedat clar, exacte, que s'acostin a Prodi, si mos cridin, tant per telèfon com per mitjançant la plana web també, ha un contracte de voluntariat, i això, i que quan més persones formin part de l'entitat, pues millor.
0: Totalment. Fanny, anem amb tu, si t'apareix, no fos que tothom en perda.
4: Sí.
0: Explica-mos un poc.
4: Jo també ho he pensat.
0: Sí, no, vinga, perquè no mos torni a passar, aprofitam. Explica-mos un poc què és això d'Educar Clown, tu ets la seva fundadora, en què consisteix
4: sí,
0: i què fareu un poc de masses jornades?
4: Bueno, pues són farem, o sigui, nosaltres vam néixer fa 11 anys i el que fèiem és utilitzar un poc herramientes artístiques, música, pintar, teatre, mímica, bueno, un poc tot el que és l'arte, que és molt gran, per millorar la qualitat de vida de les persones, vale? Pues persones majors que estan soles, nens que han sofrit situacions molt complicades, i nosaltres fem tallers i activitats amb ells. I demà el que farem és, durant tot el dia estarà una companyera nostra i farà tallers artístics amb els nins, i després de les 11 hi haurà una actuació pels nins també, per les famílies.
0: Sí, a més, vosaltres formeu part de les entitats que veniu de fora de Pollença, juntament amb,
4: exacte,
0: o sigui, sou Educar Clown, són Projecte Homo i són també ELA, també la Fundació ELA d'aquí de Balears. Me podries explicar un poc més en més detall en què vos dedicau exactament? Ja m'has de dir, m'ho has dit un poc genèric, però sí que necessitava un poc més de continguts, si mos poguessis explicar un poc més en què consiste la vostra funció.
4: Super, super bé. Pues mira, nosaltres tenim contractat un parell d'artistes músics, després tenim pallassos, després tenim actors.
0: Sí.
4: I persones també que fan manualitats artístiques com, no sé què t'he de dir ara, pues, pinten, fan manualitats impressionants, no? Entonces, per un costat fem feina amb nins que han sofrido abusos i malos tratos. T'ho diré, mitat mallorquí, mitat espanyol,
0: no,
4: i com cambiando castellano.
0: No te preocupes, que te vagi millor.
4: Vale, vale. Pues aquests nins, quan hi ha hagut una denúncia per part d'un metge o d'un familiar, vale, i són retirats de les seves famílies, van a un centre i estan tutelats per si mas. I nosaltres anem totes les setmanes, fent 3 dies per setmana, anem en aquests centres a fer activitats amb ells. Vale? Perquè estan en un puesto, pues estan, que no poden estar en les seves famílies,
0: sí,
4: hasta que estén els processos judicials i tot esto. Entonces nosotros estamos con ellos y ayudan, pues, a liberar el estrés, a que vuelvan a jugar, a que estén en un espacio, a dar espacios de color en ese lugar. Esto lo hacemos con los más pequeños. ¿No? Después, en los més mayors, anamos de residències, tenim 8 en total, residències a Mallorca, y lo que fem és, son artistas ya que tienen teatro y música, y hacemos baile, hacemos jornadas dinámicas, vamos todas las semanas a todas las residencias. Y
0: hospitales también fais.
4: No, hospitals no.
0: No.
4: Hospitals no. No. Ara t'explicaré la part d'hospital, i així veuràs les tres parts que fèiem. La segona és aquesta amb les residències, i el que fèiem és música, sobretot, cantar, ells són els protagonistes, ens cuenten sus històries, rondades, coses de la tierra, bueno, en fin, és un poc acompanyar i dar un poquito de música en esos momentos que funciona muy bien, ¿no?
0: Sí, totalment.
4: I després, a l'hospital no fèiem intervenció, nosaltres no, ja no fèiem, però a salut mental, ¿vale? De adolescentes en Palma, en Ismía, que es un sitio donde van los chicos, por desgracia está desbordado, pues anorexia, trastorno límite de personalidad, intentos de suicidio, en fin, hay un montón de casos muy complicados. Estos chicos están ingresados allí de 12 a 18 años y nosotros hacemos talleres con ellos todas las semanas. Ai, pensava que s'havia cortado.
0: No, t'escolten tots, no?
4: No, que silencio.
0: No, te preocupes.
4: Vale, pues nosotros ya tenemos un grupo de profesionales formados por psicólogos, pero que tienen una vena artística todos, sobre todo teatro, baile, expresión libre, y lo que hacemos es darles un espacio de juego que no están, o sea, somos un complemento con el personal sanitario que allí trabaja, con los psiquiatras y los psicólogos. Funciona súper bien. De una vez que íbamos por semana antes del COVID, ahora estábamos yendo 6 veces a la semana. y es nuestro proyecto. Bueno, todos los proyectos nos encantan. Este a lo mejor es el que ahora está con mucha fuerza porque, bueno, la salud de los jóvenes mental es un tema muy complicado y muy difícil de explicar ahora en un minuto.
0: Sí.
4: Pero sí que es verdad que crear esos espacios en los que ellos pueden volver a conectar, mirar, reír o simplemente salir de donde están en su cabeza, pues eso es una maravilla, ¿no? Bien. Y eso es un poquito lo que hacemos nosotros, utilizar todo lo que te he explicado para mejorar, y trabajamos en esos tres ámbitos que te he explicado.
0: Molt bé, gràcies.
4: Lo he explicado bien, más
0: sí,
4: o menos.
0: Sí, ho has fet beníssim, Fanny. Ho has explicat.
4: Gràcies, digo, ay, menos mal.
0: Ho has explicat molt bé. Passam a Esplai Vorm, a Nadal Super. Serra, que és el seu fundador, director, m'has dit que eres quasi tot.
1: No són tots els jo, m'entens? Són bastant més, però bueno, o qui darrerament...
0: És qui l'has trobat tu.
1: Sí, bàsicament, sí. No per posar-me medalles, però sí.
0: No, no, escolta, si el detall de posar ser medalles, que se posi qui la xargui de posar, ben que dir, si es feix una labor, vosaltres sí, posar ser medalles. Bueno. Explica'm un poc què és Esplai Vorm, en què consisteix.
1: Idò, l'Esplai Vorm és un espai que un any no l'han fet fins fa un curs passat, perquè anant per cursos tipus escolar i tal, de 2022, pues, feien cada 15 dies un any per temes laborals i de falta de monitors, de voluntariat, que per mi és en tot que no falta voluntaris. No puc seguir cada 15 dies i hem intentat manco una vegada cada mes amb el possible fer qualque activitat. I bueno, fem activitats, fem tallers, excursions, a mesura del possible, i si pogués on també faríem campament i tot això, però clar, falta temps i falta mans també.
0: Sí, veig que el tema del voluntari també molt bé en diu el mateix a Càritas, molt bé en diu el mateix i en dentistes sobre ruedes, el voluntariat és el que fa falta i el que hem de fer una gran demanda a nivell social perquè totes les entitats tingueu voluntaris i tingueu mans perquè hi ha molta feina, però el que no hi ha són mans que se puguin oferir per fer aquesta feina. En el cas vostre, per exemple, teniu com us ho poden posar en contacte amb
1: Bé, tenim una pàgina d'Instagram, allà hi ha el meu número, o m'envien un privat per Instagram o el meu número directament, i si estan interessats de donar un cop de mà, bé, sé que el millor cada vegada no poden, però a la mida del possible, pues, malgrat siguin donar idees, ja seria genial. Perquè hi ha un moment que hi ha moments que de vegades hem de cercar molt per fer activitats i de vegades ens pensem que ens repetim o que no seran tan atractives per un nens i tot això, i de vegades hem de pensar bastant.
0: Un segon, en Nadal, que se mos està acoplant, no ho sentiu? Sí. Se mos està acoplant la cridada d'en Fanny. Fanny, ets aquí, sí?
4: Sí. Jo
0: he
4: tocat algo, no
0: he tocat
4: res,
0: eh? No, però se sent un poc malament. Jo ara estic regulant des d'aquí en la cridada, perquè no te preocupis, ja està arreglat.
4: Vale.
0: Ahir va haver l'acte d'inauguració. Llavors he demanat a veure si viu anar a qualcú... No podem ser per tot, és a dir, no. Això està claríssim. En Nadal sí que m'ha dit qui va anar.
1: I vaig anar...
0: Quina impressió m'es pot donar de...
1: Hi va anar bastanta gent, tot i això... M'esperava que hi aniria més gent, o sigui, bé, em sabia bé que no tothom pot estar per tot, i més un dijous cap vespre i tal, però bé, va estar bé, o sigui, les explicacions sobre... Van fer posar un vídeo sobre...
0: El del papeig,
1: el tema de les begudes energètiques...
0: Les addiccions aquestes principals.
1: Sí, les pantalles i tal, i va estar bé. Després van fer un petit col·loqui i tal, entre... no me'n recordo el nom, però de Projecte Homo, i l'altre lot que no me'n recordo que era el nom, però
0: hi havia
1: bueno.
0: Àngel de Projecte Homo, que no sé si després de darrere ara crec que van fer un canvi,
1: sí, però bueno, van fer un petit col·loqui i donar explicacions i dades sobre sí. Aquest tema,
0: sí, crec que només, no només estava destinat a famílies, així com van fer un que només era per famílies, aquest ja era per famílies i per agents, és a dir, per centres educatius, per tot, no sé si hi havia representants, hi havia qualque representant de centres educatius. Ells, de totes maneres, ja havien anat abans.
1: Sí, ells havien anat la setmana passada.
0: Sí, la primera setmana de juny va fer un preàmbul en aquestes jornades socials que van anar per tots els centres educatius a fer aquest tipus d'informació. No? Malena, que mos contes més, conta-mos un poc més. Ja mos has contat molt a grans rasgs el que es provis, però conta-mos, està clar que lo dels voluntaris és molt important, però per exemple, teniu qualque cosa pensada especial per demà fer? Durant la jornada de demà, posar alguna paradeta, m'ho dic, no?
2: Sí, enguany nosaltres no, així com altres anys, hem fet activitats pues per unir-nos, en col·laboració ja, així, amb Espai Borm o amb altres entitats. Demà simplement tindrem una paradeta informativa i venda de productes elaborats per als usuaris de Prodis. Que després aquests dobres pues, ens serveixen pues, per fer una sortideta, per comprar material per ells. I bueno.
0: I una cosa, tu només estàs... Quan dius Prodis, també inclou, perquè ahir en Joan Ferrer, que ens va acompanyar aquí, ens va dir que teniu també un pis a Cecília Metega número 2, que havíeu
2: sí.
0: comprat un pis.
2: Sí, nosaltres... Prodis és l'entitat, exacte, coordinant tot, i tenim dos serveis. Un és un servei ocupacional, que té diferents tallers, que el que fa és una formació preocupacional, on tenim persones amb discapacitat majors de 18 anys, de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Per exemple, tenim un taller de jardineria que fa manteniment de diferents espais del municipi, amb un conveni de l'Ajuntament de Pollença, un de ceràmica, un d'habilitat de la vida diària. Sí que és vera que el fet de ser un centre d'ús únic, quasi el que és aquesta zona nord entre fa que aglomerem persones del CUDI, de la Pobla i també tenim bastanta heterogeneïtat de perfils. No? Per tant, n'hi ha que sí que a lo millor podran arribar a tenir una feina ordinari en suport i altres que no. I després, a part del servei ocupacional, que tenim concertat per l'IMAS, tenim un servei d'habitatge supervisat, que varen començar amb un habitatge en un moll de 7 places en règim de lloguer i després a la mateixa seu varen construir a la planta dalt de tot un habitatge per 9 places i mos traslladàrem i com que teníem encara pendent aquest set, és a dir, teníem bastanta de demanda, varen comprar aquest de Cecilio Metelo per deixar-ho de règim de lloguer i ara tenim dos pisos propietat de l'entitat que s'apallen a hipoteca. Sí. Però bé, molt bé, està quasi, bueno, jo crec que no 2030 ho tindrem tot pallat.
0: Sí.
2: I
0: no queda tant, un poc,
2: no
0: per
2: queda
0: això,
2: tant, perquè
0: anys.
2: Gràcies a un pla d'inversions que va treure el govern de Balear, govern de les Illes Balears, i gràcies a això pues, va ser com una empenteta per fer l'obra, sobretot, i per la compra d'aquest pis. I en aquest moment, perdoneu, en aquest moment hi ha 15 persones que viuen en aquests pisos amb una, bueno, tenim una plaça de respir per aquelles famílies que ho puguin necessitar pues, a un moment determinat, tant per ells per tenir un respir com per la persona usuària perquè li fa llanes anar a quedar un dia o un cap de setmana i tenim un, que és molt important, una habitació de respir, una plaça de respir. I bueno, i això, i són habitatges normalitzats, ordinaris, que viuen 365 dies l'any, és a dir, és que seva.
0: Tenen més autonomia, entenc.
2: Tenen més autonomia. Sí que és vera que, clar, tenim usuaris que varen començar, mos estan tot anant majorets, i un habitatge de que està a la seu, sí que és vera que són perfils més dependents, que necessiten, requereixen més suport, i el de Cecilio Metelo han posat uns joves que van a tope i aquests sí que són més autònoms i fan altres activitats, etc. Però bueno, sí, sí. Ai, ai.
0: Molt bé, és que ara me n'he donat compte, hem perdut en afani, o sigui, no sé què ha passat, això són les noves tecnologies aquestes i no poden, l'hem perdut definitivament, o sigui que després li donaran ser gràcies per haver estat aquí. Magdalena, que més vol contar, ja, ara ja farem la ronda final perquè ja vos passaré per tot si voleu afegir res més, i si no després ja anirem directament a aquesta programació de demà, que és bastant farcida d'activitats.
2: D'activitats, eh? Sí.
3: Bueno, jo de moment no tinc res més que dir. Només una coseta, que dia 21 d'aquest mes deix de ser la presidenta. perquè he estat 8 anys i ja no hi puc estar més. Només els estatuts me permeten estar-hi 8 anys i ara és el moment de deixar-ho. Però ja tenim substituta.
0: I que mos pot contar? Així un poc ràpid. Ja sé que frisses, a Madalena, no t'ho vull ara, pot insistir. Però que mos pot contar quines impressions t'han dut d'aquests anys?
3: Oh, jo encantada de la vida.
0: Sí, eh?
3: A veure, m'ha agradat molt. A més, haver fet amb il·lusió, perquè m'agradava. Però les coses s'acaben i sempre vaig dir... M'estic emocionant un poquet.
0: Bé, això està molt bé, eh? Voldria-li bé els ulls que li brillen. Això que passi en directe, amb Madalena, és molt especial. És molt especial, això. Això vol dir que tenim sensibilitat.
3: Jo sempre vaig dir que mentre la meva salut m'ho permetés, estaria. Però ja no puc estar més.
0: Madalena, t'agraïm la teva labor i jo crec que Pollença n'ha d'estar ben orgullosa i que t'hagis emocionat aquí en directe sempre molt especial. Mira'm, jo també amb vos m'ho fotrà, però acabarem tot plorant per
2: això. Tot plorant.
0: I emocionat. Bé, jo vos vull donar les gràcies i espero que sigui tot un èxit demà la jornada aquesta que tenim. Recordem, si vos pareix, les activitats que hi ha, l'horari comença a les 10, serà fins a les 2, serà demà en esport per primera vegada, se fan les jornades en esport de Pollença, hi haurà taules informatives de totes les entitats en les quals vosaltres també participeu. Hi haurà també menjar picades, dir, no importa qui ho du, pa i taleca, perquè allà se podrà fer de tot, és a dir, qui vagi podrà passar el dia des de aquest matí fins a les dues. Les entitats que hi participeu, de res, totes les que heu passat per aquí, l'Esplai Born, de vosaltres també vol dir que també de Nadal tindreu una paradeta, el Mari posa una paradeta.
1: Sí, tenim una paradeta informativa i també vendrem menjar i beure.
0: I menjar i beure, o sigui que no estarem per menjar, o sigui, fam no en passarem, ni set. I després tindrem moltes activitats que a més són ininterrompudes i comencen des del matí fins a les dues del migdia. Moltes gràcies a totes per venir. Nadal, gràcies. Malena, gràcies.
2: Gràcies
0: Madalena,
2: a vosaltres.
0: Emocionada. Ara t'ho dono una ferradeta, no passis per... Fugiràs, emoció. Gràcies per venir i hem de despedir també. Malauradament hem perdut en Afani d'Educar Clown, però també li donant-se gràcies des d'aquí. Que vos vagi tot molt bé i que passeu bona jornada demà.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Adéu.

Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: alojarnos esta noche pasada por la emergencia, o sea, apagar el fuego y que esté todo bajo control. Pero del bajo control a que sea saludable y pueda vivir uno tranquilo en casa, porque todavía ni se ha inspeccionado el edificio ni nada, pues no sabemos nada más.
1: I fa també sonora que patronal i sindicats de l'ensenyament a 0 o 3 anys estan reunits al Tribunal de Mediació i Arbitratge a Palma per desbloquejar la vaga a tot el sector convocada per dimarts de la setmana que ve. La darrera proposta que han fet els sindicats és un complement salarial de 200 euros. Aquesta millora satisfà els sindicats. Carme Moreno, bon dia.
2: Bon dia. Aquest complement de 200 euros no agrada als sindicats. Eduardo Rodríguez, de Comissions Obreres, lamenta que tan sols beneficia mestres i educadores i deixaria fora la resta de personal com les cuineres. Rodríguez assenyala que és una proposta de millora que els ha arribat a través de la Conselleria d'Educació, que ni tan sols arriba a les taules salarials pactades l'any passat. Escoltam a Rodríguez.
3: Nos han hecho una propuesta a través de Consellería de Educación, pero esa propuesta es totalmente insuficiente.

0: l'Institut Nacional d'Estadística que hem sabut avui mateix.
1: Amb aquest increment, les Balears es col·loquen per damunt de la mitjana de l'estat espanyol, on els preus s'han mantingut en el 3,2%. De fet, la nostra comunitat és la quarta de tot l'estat on més han apujat els preus, només per darrere de Madrid, Cantàbria i Galícia. D'altra banda, la inflació subjacent, que no compta ni l'energia ni els aliments vius, també ha pujat dues dècimes a tot l'estat i se situa en el 3%.
0: I si mirem els aliments, els ous lideren la pujada de la cistella de la compra, s'han encarit gairebé un 14% respecte de l'any passat i són el producte que més puja.
1: Tot i això, el preu general de la cistella de la compra s'ha moderat 4 dècimes i se situa en el 2,2% anual. El motiu és que la fruita ha pujat menys que l'any passat i la verdura ha baixat el preu. En total, els aliments i begudes mantenen una taxa anual del 3,2%.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 11 i 4 minuts amb més notícies a les 12 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bé, amics, continuem aquí en directe quan són les 11:15 i ara toca tenir minuts de ciència. Ja han passat 15 dies, eh? Nicole, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, estic molt bé. El cel molt blau i, bon dia per tothom. Ja tenies el tema.
0: Nicole, un segon, que m'has canviat el micro i ja t'havia posat un segon, eh? No te retiris, un segon. Tothom donar bon dia, perquè no te senties, els oients, és molt important. Com estàs?
2: Bon dia a tothom, i a tu també, i els de la ràdio, que fan una feina fantàstica per mi.
0: Beníssim.
2: Bueno, estic bé, fa un cel blau, farà més calor, però no ens queixem. No ens hem de queixar, podem anar a nedar.
0: Sí.
2: El mar està molt a prop.
0: Som uns afortunats.
2: Sí. No vivim a l'interior de Mallorca.
0: Exacte.
2: O...
0: I malgrat que visquessis, estampar amb 10 quilòmetres ja tens la mà de vora.
2: O a Badajoz.
0: Exacte, bueno. Això ja seria un poc pitjor.
2: Dir que no ens hem de queixar, hem de disfrutar del moment.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: De quin tema mos dos avui? Perquè bueno, estic, me pica molt la curiositat. El darrer que vàrem fer, si recordes, va ser de Marie Curie, que va ser apassionant, el manco per jo.
2: Gràcies, gràcies. Bueno, i... després de parlar d'aquesta investigadora mare, enamorada, amb passions, bueno, dos premis Nobel de temes diferents, i amb un marit tan, tan bon que va exigir que ella ho tingui, malgrat el comitè Nobel, que és un poc machista, diríem. Bueno, avui parlarem d'una cosa que a tothom li agrada, la pasta.
0: Per la pasta per menjar o la pasta per...
2: No, per menjar, per disfrutar. Jo, lo dels diners, no val més que no digui el que pensa, l'obsessió de diners és un error. Val més disfrutar d'un bon plat de pasta, és més barato.
0: Totalment.
2: I disfrutes entre amics, amb família i, o tot sol. Que...
0: Totalment d'acord.
2: Bueno, la pasta, evidentment, està a molts països i és un plat comú a tothom. Bueno, hem de dir just, jo no m'agrada el futbol per els líos de diners, justament, però els que venen pizza estan molt contents, perquè durant 40 dies tindran moltes comandes de pizza.
0: Sí, sí, recordant que ha començat el Mundial de Futbol, suposo que te refereixes a això, no? Amb un cert...
2: Clar, Mundial de Futbol i tothom amb pizza mirant el partit.
0: És un clàssic, això.
2: Però parlem de pasta.
0: Parlem de pasta.
2: Bueno, per què parlem de pasta? Perquè, clar, la pasta és un element omnipresent, però no sempre va ser així. I hi ha dos països, Xina i Itàlia, que durant anys i pams s'han volgut atribuir l'origen de la pasta. Per tant, hi ha gent que ha cercat a diferents nivells, ha cercat, evidentment, amb llibres, amb manuscrits, amb pintades, amb frescos, amb excavacions, han cercat per aquí, per allà, amb tradicions, i bueno, no es posaven d'acord. I el que agafo aquest tema, perquè primer la pasta agraeix a quasi tothom, i és fàcil de menjar pels petits, per als grans, no necessites massa dents, per tant els petits que no tenen encara la dentició, els grans que l'estan perdent, pues, les va bé, és fàcil de digerir, hi ha totes les salses, totes les receptes, dels milers i desenes de milers de receptes, per tant, està bé. Però, clar, dos països volien atribuir l'origen de la pasta. I vull explicar com s'ha arribat finalment a una informació segura, perquè a algun moment la informació, que va, sobretot la del 2005 a Xina, a partir d'un descobriment, va alterar tot el que... tots els ànims dels italians, diem, bueno, aquí ens hem de rendir, perquè són els xinesos que han creat la pasta, i aquest descobriment publicat i que realment ha alterat, bueno, ha penat molts els italians, ja havien perdut l'origen de la pasta, se va trobar que era fals.
0: Però sí,
2: se va evidenciar que era fals, perquè els investigadors que sabien ho varen demostrar. És a dir, que sempre que hi ha un notícia que fa boom, i ara amb les xarxes socials, bueno, hi ha molt de notícies que la gent llegeix i l'agafa per vera, pues no, s'ha de tenir coneixements, és a dir,
0: s'ha de contrastar,
2: s'ha de contrastar i cercar informació fiable. És un poc per reafirmar el que diem molt sovint, però encara s'ha de reafirmar, jo crec. Per tant, i a més té un interès, no solament la batalleta aquesta entre Xina i Itàlia, però també perquè tota aquesta recerca sobre alimentació, sobre plats, sobre productes, tota aquesta recerca que va en paral·lel a decidir si la pasta ve de Xina o d'Itàlia, que bueno, podem dir que ve de Xina, però no del descobriment de 2005, però també ajuda a entendre els orígens de l'humanitat, com varia d'un continent a l'altre la seva vida, com crea costums culinaris i progressivament crea una cultura. És a dir, que, evidentment, la cultura de la pasta és diferent a un lloc que l'altre. Evidentment, avui parlarem de Bourbailles, perquè si hi ha pasta mallorquina són les Bourbailles.
0: Bourbailles, ben bé, un conill amb verdura.
2: Bueno, un conill és un canonget.
0: Sí.
2: Un conill és un canonget, jo no el sabia, i, bueno, jo, amb aquests vocabularis,
0: sí,
2: em diverteixo molt, perquè, clar, un canonge és una persona que ajuda el bisbe.
0: Totalment, els canonges de la Seu, però no els sí. De confondre amb els canonges.
2: Exacte, amb els canongets de les Bourbailles. A més, els canonges de la Seu tenen canongia.
0: Sí, eh? Que,
2: un poc de respecte amb el patrimoni.
0: Sí, sí.
2: Bueno, per tant, és el tema que és de recercar els orígens de tradicions culinàries que te permet identificar també vies de comerços, d'intercanvis, aquests nous productes que arriben se transformen pròximament amb els productes locals, els que ja estan presents, i s'elaboren noves receptes. I són aquestes receptes que ja creen un patrimoni culinari propi de cada lloc de pertinença. Bueno, per tant, la pasta ja podem dir que s'ha inventat a Xina, però ja veurem l'informació real, fiable, no aquesta que ha penat tant els italians. I la pasta s'ha inventat a Xina a partir de farina de blat i realment gran part del món ja té la pasta incorporada. A Itàlia, que civilment té 1.300 tipus diferents de pasta, no de receptes, de tipus de pasta, 1.300. Evidentment, la pasta forma part de la identitat nacional.
0: Mm-hmm. 1.300, i s'aclareixen entre ells? Per
2: bueno, perquè és regió, que... és regional. Clar, tens, vas al nord, vas al sur, anirem a Sicília nosaltres.
0: Ah, molt bé.
2: Anirem a Sicília. I a Nàpols, i per parlar de pasta. Per tant, Itàlia, la pasta és identitat nacional. I de les desenes de milers de receptes diferents de pasta que tenim al món, perquè canviem de país i trobem noves receptes, i així amb aubergines, amb el que sigui, ja tothom ho té clar, pues, algunes venen de Mallorca, se fan a Mallorca, i aquí tenim bourbailles, fideus, macarons, espaguetis, raviolis, canelons, empanades, etc.
0: Cocarrais, rubials...
2: Sí. És a dir, que tenim tota aquesta...
0: Amalgama.
2: Aquestes pastes, i cada pasta té receptes diferents, bueno, i ja veiem la gran diversitat on podem arribar, i per als vegetarians la decisió de fer-se vegetarià imposa també noves receptes amb aubergines, amb el que sigui, i totes amb carxofes, bueno, fantàstic. I així ja avancem i creem això, un patrimoni culinari del lloc on se generen aquestes receptes, malgrat que els espaguetis siguin d'un altre lloc, bueno, però ja els fem nostres i ja creem les nostres receptes, les nostres tradicions. Bueno, clar, a Mallorca, parlar de Bourbailles és parlar d'arrels, de receptes que passen de generació en generació i de cuines que mantenen viva una tradició gastronòmica tan humil com deliciosa. Les Bourbailles, per la gent que jo no sabia massa, quan he vingut a Mallorca, no, desconeixia totalment les Bourbailles. I la mare Miquel cuinava molt bé i feia Bourbailles de tant en tant. Ja. Bueno,
0: és
2: fantàstic.
0: És un clàssic aquí a Mallorca,
2: fantàstic,
0: les Bourbailles en Siren, unes bones sí. Bourbailles ben calentes. A més, se solen menjar dins una escudella,
2: sí,
0: que una escudella
2: sí,
0: és aquest plat.
2: Sí, perquè és líquid.
0: I després se menjava cuixara. També, a nosaltres ho menjàvem en cuera de fusta.
2: Ah, bueno, veus. Les borbaies, la pasta plana i ampla, similar als tallarins, però més irregular. Abans se feia a mà, ja no sé si queda algú que les faci a mà, i això associada a lo que dius a plats de temporada, sobretot tardor i hivern. Tot i la seva senzillesa, té la virtut d'absorbir sabors, perquè se fan dintre del brou que has fet prèviament, amb una intensitat sorprenent, convertint-se en protagonistes d'alguns dels guisats més reconforts de l'illa. I el plat més emblemàtic de Bourbailles són les bourbailles amb carn de porc. Combina pasta amb costella, espinada o fins i tot botifarró, un brou ric i especiat, moltes espècies. Llorer, pebre i altres espècies. Se cou directament al brou, que espessa, amb la pasta espessa al brou, que es torna quasi melós. Sí. I bueno, clar, és això sí que evoca cuina casolana i taula compartida. Jo, les últimes bourbailles que he menjat va ser fa uns pocs dies al Lluc.
0: Les fan molt bones, tenen molt bona fama. En el restaurant d'interior, dius, en el restaurant de dins o on?
2: El restaurant, restaurant.
0: Perquè hi ha un parell de restaurants, al redó aquell...
2: Sí, no. Si anem a Lluc, anem a Lluc.
0: Anem a Lluc, no, sí, o sigui, sí, que sí. Està dins el recinte del monestir, dius
2: sí,
0: tu.
2: Sí, sí, sí. Molt bones. Però l'altra versió, hi ha altres versions, clar, amb col, la col se talla a tires, amb patates, embotits i vegades grapat de mongetes blanques. I mira, això és plat sòlid.
0: Clar, escolta, que tu dius, és que això era cuina d'aprofitament, agafaven sí. Tot el que tenien, si tu veus una patata a punt de fer-se mal bé, una cosa, ho aprofitaven i les bourbailles que eres ideat de carbó, diguéssim.
2: Sí, i molt econòmic. És això, és l'exemple que evidentment la bourbaille no s'ha creat com producte aquí, s'ha après que existia a través del comerç, a través dels intercanvis, o la gent que ha viatjat, l'ha tornat i tot, però aquí tenim col, patata, botifarron si volem, embotits o altres, les mondetes blanques, i bueno, pels treballadors, quan fa fred, pues tens un plat contundent i fàcil de fer, perquè també les dones cuinaven normalment i tenien moltes altres feines, per tant, fas el brou, fas xup-xup, i el temps que fas xup-xup, pues pots fer altres coses.
0: Això és cuina, diguéssim, en tranquil·litat, cuina que se fa abans, cuina sí. Que estava tot el dematí damunt el foc i fas xup-xup.
2: Però no has de fer res.
0: No.
2: Un cop està llançat el bull, ja està.
0: Ho poses a foc, sí, foc sí, sí. Moderat i després sí. Que se vagi sí. Fent. Sí. O sigui, que cuina de tranquil·litat.
2: Per tant, les bourbailles amb conyi de camp, el canonget aquest, jo me l'he guardat per fer-lo algun dia. Per tant, és de casa menor. I també hi ha les bourbailles de vigília, que evidentment no tenen carn, i tenen sofregit, pebre vermell, verdures. Per tant, una altra vegada poses les verdures que tens a mà i...
0: Que estàs vegà totalment, sí, és això sí. Que sol fer més sovint. No?
2: Sí, i ja està, per tant...
0: Hi ha unes bourbailles d'estiu, no els assats, que hi ha unes bourbailles d'estiu.
2: Ah, no?
0: Sí, hi ha unes bourbailles d'estiu que són amb brou, però se mengen tebes, se mengen més fredones, i poses per... És com si fessis un trampó.
2: Vale.
0: Això no ho fan per tot, eh? Ho fan segons quines zones.
2: Bueno, ho podem fer a casa, eh?
0: Sí, és com si fessis un trampó, sí. Com si fessis una ensalada de pasta, però hi poses brou. Fas el mateix brou de les bourbailles i fas el trampó i fiques les bourbailles i ho escaldes en sou brau, però tap, no ha de ser un brau calent.
2: Vale.
0: I se poden menjar tebes i quasi i tens aquest semitrampó.
2: Provarem. Un dia, no sé si no hauríem de fer un concurs de bourbailles a Pollença, a la tardor.
0: Mira, la cridada queda feta.
2: Començar a recollir receptes i aprendre, practicar per la gent que no en sap. I ja està. Jo tinc un llibre de cuina mallorquina que m'ha regalat el meu fill, que és Memòria de la cuina mallorquina, d'Antonio Tugores, editat a Documenta Balear. I és un llibre que per cada plat te posa a cada poble de Mallorca les variacions, les recetes. I això, mires bourbailles, pues a Manacor fan això, a Pollença fan això, i amb això bueno, tens una visió de la cultura local, com s'ha consolidat una recepta més que una altra, perquè segur que hi havia, no sé, més producte d'un tipus o un gust, un ha llançat la recepta. Bueno, per tant, podem narrar l'història de la humanitat i la seva cultura seguint les pistes d'un fideu,
0: Un olvida. Fideu, eh? T'imagines, podem arribar a saber l'evolució de la humanitat seguint un fideu.
2: Clar.
0: Això és el titular d'avui, amb aquest titular, Nicole.
2: Un fideu de fa més de 1000 anys, sí, a Xina.
0: Sí, sí.
2: Vale. Per tant, clar, si també explica un poc l'estil i el caràcter de vida d'un país, quan mires, evidentment, els diferents de tipus de pasta, les recetes que elaboren, és a dir que realment, no solament l'història és de reis i contes i batalles i tot això, sinó la vida quotidiana influenciada per intercanvis, per els productes locals i la consolidació d'aquest patrimoni culinari. Eh? Per tant, estem en aquesta situació, per tant, actualment, i tothom estarà sorprès, però actualment, es considera que el fideu més sutil i cruixent és d'origen palestí. També s'elabora a Síria, Jordània, Israel, Grècia, Turquia i Líban. I porta el nom de Kataif. Hem dit que parlàvem de Sicília, pues, ens aproximem a l'història Sicília amb aquest aspecte.
0: No, i a més, tot el Mediterrani que queda connectat. Digues,
2: sí, però primer Sicília.
0: Sicília.
2: Venent amb aquesta influència que comentem ara. Al Japó, a les persones a qui els agraden molt els fideus, se'ls denomina menkui. I als que els agrada assaborir un glob de sake, abans de degustar un plat de fideus soba, se'ls anomena soba mai. Si al Japó pots tenir fideus, però abans prens un glopet de sake, clac, i fideus després. Bueno. Això és una altra tradició.
0: No és una altra curiositat de la pasta i de la manera de prendre-la, de cap de Japó en aquest cas.
2: Sí. Per tant, la pregunta, qui va inventar la pasta, Xina o Itàlia? La disfrutem tots, però qui ha tingut el geni de barrejar farina amb aigua? És això, eh? És això. Eh? Per tant, hi ha molts investigadors que han cercat manuscrits, receptaris, fet excavacions arqueològiques a Xina, a Itàlia, bueno, cercant, i no teníem la resposta clara, el que di al principi, a favor de l'un o l'altre. I l'any 2005, ja una bomba d'informacions, ça està. Una excavació arqueològica a l'Àsia, que és al nord-est de Xina, troba un bol de ceràmica segellat, amb fideus llargs de 50 centímetres a l'interior, molt fins els fideus i de color grocs. El color canvia amb el temps, però eren molt fins, llargs de 50 centímetres. Bueno, aquest bol es va datar amb una antiguitat de 4.000 anys. Ja està. Bueno, els italians, els entra quasi a la depre nacional.
0: Això ja és integrat l'ADN directament.
2: Uf. Bueno, per tant...
0: 4.500 anys davant de Crist.
2: 4.000 anys. No, fa 4.000 anys.
0: Fa 4.000
2: anys. Bueno, 2.000 anys abans de Crist, però no està malament.
0: Ja n'hi ha.
2: Per tant, ja està. Pues era fals. Per això vull dir que quan hi ha notícies bombes així, que no sé què, no citaré notícies que surten regularment a primera pàgina o primera línia de xarxes, era fals.
0: Era fals.
2: Clar. I aquí els investigadors diuen, bueno, ja està bé de bromes. Els sinòlegs paleoetnobotànics, és a dir, són ells que... especialitzats en Xina i super especialitzats en la cultura xinesa, l'història xinesa, però a més treballen a través de les plantes, tots els creixements vegetals que hi ha a l'antiguitat. Bueno, i diuen no pot ser, perquè aquesta zona de l'Àsia on se va fer l'excavació només es podia cultivar mil. Se diu mil o blat de mil. Eh? És un cereal de llavor molt petita i tolerant a la sequera. Té contingut de nutrients similar a la dels altres cereals i no té gluten.
0: És el mill. Sí.
2: És mill. És a dir que molt sovint per als ocellets tenim... tenim aquest boletes, doncs això és mil, a dir que és molt petit, el gra és molt petit i s'utilitza el gra directament, no se'n fa farina normalment. Eh? No sé, bueno,
0: Jo feia croquetes de mill amb espinacs.
2: Doncs, pues, veus, però directament amb...
0: Amb mill, mill.
2: Amb semola, sí, tipus
0: sí,
2: semola.
0: Sí, sí, no pot fer farina de mill.
2: Amb el gra, per això. No té gluten, per això és molt sa, són nutrients de qualitat, per tant, té una qualitat nutritiva molt important. No té gluten, què vol dir? Clar, no es pot fer aquests fideus llargs de 50 centímetres tan fins, perquè necessitem el gluten per crear elasticitat de la massa a la farina. Els al·lèrgics al gluten saben el problema de tenir pas sense gluten, fabricar-lo a casa, que és una complexitat de receptes, perquè el gluten realment uneix tots els elements i permet estirar la pasta, bueno, elasticitat i fer fideus fins.
0: Li dona consistència també a la pasta.
2: Sí, si intentes fer pa de mill, només de mill, se desfà trossets, bueno, tu que el treballes, i per tant, informació falsa. Pues tornem a la informació, tornem a cercar. Els italians i els fromers no tenien massa possibilitat de guanyar, perquè a Xina tenen una tradició culinària més antiga i més rica també. Per tant, aquests xinesos, la informació aquesta era tot falsa, s'ha de dir que encara se publica així, per tant, si la trobeu, podeu corregir-lo amb aquesta, diguem, no, el mill no permet fer fideus i és el que se cultiva allà, perquè l'interès del mill és que creix en zones seques. No li falta, no necessita molta aigua o poca aigua. I és un aliment molt bon, per tant, perfecte, passar al mill. Igual, poi ens hem de passar al mill. I ja ens hi trobarem per fer pa. Pa.
0: Sí, podrem trobar qualque element que pugui fer consistent i puguem fer un pa de mill.
2: Bueno, sempre se troben solucions.
0: Segur,
2: sí,
0: segur.
2: Sí, sí, sí. Per això hi ha investigadors i gent amb enginy per provar a la cuina invents. Molt bé. Però, per tant, aquest descobrint de fa 4.000 anys, no. Però sí que feien pasta fa més de 1.700 anys, que no està malament. Fa més de 1.700 anys i cap a l'any 300 de la nostra era. I s'ha descobert gràcies a un llibre del poeta Su Qi, que es diu el llibre Oda al Fideus. Oda al Fideus, mira que guapo. És un llibre de l'any 300 i el poeta Su Qi descriu, i fa poemes, descrivint els plats de fideus que se serveixen a la cort imperial. I compara els fils dels fideus tan fins, perquè això, el repte era realment fer-lo tan fins que quasi transparents, i els compara als seus poemes els fils dels fideus amb fils de seda.
0: Uau.
2: I clar, per l'emperador.
0: Clar,
2: bueno,
0: clar, això va ser... Va ser una cosa, és a dir, va pujar de categoria, la cort imperial xinesa d'aquella època, segurament.
2: Sí, sí, i a més, aquí, com sempre a Xina, s'associa tots els plats o molts elements de llum, d'organització a la casa, de paisatge, de jardí, de tot, amb una qualitat o un aspecte comú als habitants o un interès, c'est-à-dire que tot té sentit. Pues en el cas dels fideus, els feien el més llargs possible perquè representaven els lligams entre els convidats del dinar. Per tant, els lligams entre el grup social de la cort se reforçava a través
0: com
2: de fideus més i més llargs.
0: Uau, quina cosa més interessant.
2: També feien raviolis. I els raviolis, quan se servien, s'associaven a la prosperitat. Per tant, quan l'any havia anat bé o quan la temporada havia anat bé per una hora o l'altra, pues, raviolis per celebrar la prosperitat i demanar continuïtat en la prosperitat. Nosaltres mengem raviolis simplement.
0: Això està enxerrant ara de segle quarta a Xina. Per tant, tu no creus que aquestes costums, i jo a vegades, jo ho dic perquè gent xinesa que conec, tenen part el que és celebrar agraïment, la tenen molt, molt arraigada dins la branca culinària. Els quan se reuneixen per l'any xinès, ara, per exemple, sempre tenen la part culinària que sempre és per donar gràcies, per sí, accedir, sí, és a dir, sempre sí. És com una espècie d'agraïment i una espècie com molt cerimonial la seva part culinària, sí. Xines, inclús actualment.
2: Sí, és a dir, s'oficialitza, és oficial, s'oficialitza, se sap que aquest plat de peix cuinat d'aquesta forma i servit d'aquesta forma, pues, té aquest sentit de, per el grup que se troba, no? Nosaltres ens trobem per menjar borbaia, supercontents, i sentim l'agraïment d'un plat d'aquí, no? I agraïm molt a cuinera que l'ha cuinat, perquè...
0: Sí, bueno, sempre hem de donar gràcies a les cuineres, eh?
2: Sí,
0: que
2: sí,
0: no
2: sí,
0: sempre
2: sí.
0: Tenen, perquè les cuineres, però les cuiners també, eh? Per tant, si canviem
2: sí,
0: un poquet
2: sí,
0: el xip.
2: Sí, sí, sí.
0: Perquè
2: sí,
0: jo
2: sí.
0: També cuin, ben que dir, no tenc cuinera que me cuini, cuin ja, eh? Així...
2: Bueno, per tant, Xina ha creat la pasta. I com arriba a Itàlia? Això, la pregunta següent. Arriba primer a Itàlia. Bueno, pues, una altra vegada, l'explicació que s'ha explicat durant molts anys, i ara s'accepta que és falsa, clar, s'atribuïa a Marco Polo, aquest venecià, clar, clar, és el primer europeu que va visitar l'emperador mongol.
0: Que sempre m'he pensat que era Marco Polo que havia duit des de Xina quan va fer la volta al món, va duit des de Xina i va dur la pasta. Això
2: pues no,
0: sa
2: pues, pues no, informació falsa, totalment falsa.
0: Eh? Fake news.
2: Clar, parlem de l'any 1295. Uh-huh. Bueno, això sempre hem de situar les coses perquè si després trobes que no hi ha senyals, no hi ha trobades... abans de 1295 pots acceptar que Marco Polo les hi posa, a més, el de Marco Polo jo, quan m'expliquen aquesta cosa, dic, l'explicació és tan folclòrica que és impossible que sigui certa, però clar, l'explicació perquè l'havia portat Marco Polo, aquesta recepta de com fer pasta després d'anar a Xina, pues, perquè un dels seus mariners anomenat Spaghetto, ja anem pel camí, anomenat Spaghetto, s'havia enamorat d'una noia xinesa. I aquesta noia xinesa, perduda d'amor amb el Spaghetto, li va donar la recepta de la pasta.
0: Això és un romanç? O...
2: És que, bueno, és quasi una òpera, no?, que es pot fer.
0: Preu de favorit.
2: Arriben a Xina, a Itàlia, tornen a Itàlia, en Marco Polo torna a Itàlia amb el Spaghetto aquest, arribat a Itàlia, pues, ja dona la recepta a casa seva, a la padrina, a la mare, a les veïnes, tot un altre fantàstic, i comencen a fer fabricar pastes, i clar, com si diuen aquesta pasta? Pues se diuen espaguetis, en honor al Spaghetto.
0: No se pot dir d'altra manera, no, Nico?
2: Quan dones una explicació així, pots dubtar.
0: Per trobar nom, eh?
2: Pots dubtar que sigui cert.
0: Això és més un romanç, jo crec que això, tu dius, això és una opereta d'aquestes.
2: Exacte. No? Per tant, no, això és fals. Eh? Però, veus, tu pensaves que era Marco Polo. Hi ha molta gent que, bueno...
0: Jo era molt canònic i m'havia cregut la història de Marco Polo, sí, sí.
2: Pues no, lo que se sap realment és que la història de pasta comença a Sicília. Sicília forma part dels Emirats Àrabs fins al segle XI. Junt amb la fabricació de pasta a partir de blat dur i aigua, als països àrabs se diu itria, aquesta pasta, els àrabs varen portar a Sicília un munt de productes nous, i aquí parlem de llimones, canya de sucre, l'arròs, i clar, dir que gràcies a ells, primer sicilià va disfrutar d'aquests productes i progressivament va arribar a tot Itàlia, que no existia a l'època com país italià, s'ha fet molt tard Itàlia com país, i ens ha arribat al Mediterrani i Europa, no? Per tant, Sicília, clar, tenia terra fèrtil, d'accés, una illa molt gran, terra fèrtil, molt d'aigua, molts molins d'aigua, i, evidentment, prop d'Itàlia i prop de l'Àfrica. Per tant, Sicília, per als àrabs, servia realment de laboratori agrícola i alimentari. I par exemple, les moulins servent pour faire la farine, pour faire la pasta.
0: La pasta que mos surt cada moment, però és que ara estic intrigadíssim cap a mos durs, perquè clar, mos has dit dues notícies falses, mos has dit que lo de Xina dels 4.500 anys també era fals, m'has desmuntat de Marco Polo i estic intrigadíssim, vam cap a mos durs.
2: I a més notícies falses, per sí? Dir que sí, sí, és el dia que, per reforçar l'idea de que necessitem investigadors, ciència veraç, i que la gent busqui l'informació real i no la xarxes o, bueno, o conversacions de bar, mira el spaghetto que ha duit la novieta.
0: Això és la versió Marco Polo que jo m'havia tragat.
2: Bueno, per tant, aquí tenim els àrabs estan a Sicília fins al segle XI. A Sicília realment se dediquen a laboratori agrícola, per tant proven cultius i s'estén l'ús de la pasta allà, però a Sicília. Ells ho fan amb blat dur, i l'interès del blat dur barrejat amb aigua i s'ha acabat sobre la recepta de la pasta. El blat dur, és que hi ha fotos, perquè aquesta tradició s'ha mantingut segles i encara hi ha fotos de ho fan així, que feien així encara a Sicília, tenien canyes i els fideus llargs penjats a les canyes al sol. En lloc de secar figues, tenen els fideus penjats sobre la canya al sol i ben secs se conserven. Si se conserven, se poden comercialitzar. I amb això ja l'exporten a Nàpols. Estem parlant, pròximament, els àrabs fins al segle XI creen aquesta riquesa a Sicília. Després parlem del regne de les dues Sicílies i, evidentment, tenen Sicílies i Nàpols.
0: Sí.
2: És a dir, que Itàlia era diferents estats. A sobre de Nàpols teníem els estats del Vaticà, ells no menjaven pasta. No arribava més lluny, és a dir, la pasta i aquesta exportació cap a Nàpols, i les pastes són menjar de porcs, als porcs. És a dir, queda delimitat, arriben les pastes, pues els bars dels porcs, els petits restaurants, bueno, fan plats de pasta.
0: No entra més enllà de la costa, o sigui, se queda costa.
2: Sí, sí, sí. Sí. S'exporta també, evidentment, a Àfrica, perquè allà sí que mengen pasta, és a dir, que han menjat pasta molt més abans que nosaltres,
0: Curiositat.
2: No, curiositat, realitat. Dic que
0: han menjat pasta abans que nosaltres com a curiositat, que sí, molt sobre sí. Com a curiositat, sí, no, sí, per, sí. No perquè es tingués en curiositat, sinó que és una curiositat que nosaltres els haguin menjat pasta abans que nosaltres.
2: Perquè els ha arribat abans, pel comerç amb Xina. Per tant, això segueix, diríem, més localitzat a nivell dels ports i s'estén un poc a l'interior de les ciutats, però no hi ha una comercialització molt gran a fora. Per exemple, Goethe, el segle XVIII, a Nàpols, disfruta de les pastes, les descobreix. Diu, bueno, és un plat fantàstic i l'ambient del port, etc., etc. Molt bé. Ara, clar, de moment té un ús geogràfic molt limitat. I cap senyal d'identitat la pasta per Itàlia, perquè Itàlia encara no existeix. Hem d'esperar 1861 per tenir la unificació d'Itàlia.
0: Bueno, desapareixen els pontificis i s'unifica.
2: No hi ha una cuina nacional, hi ha tots els idiomes regionals, diríem, de cada estat, el venecià, bueno, i tot, el sicilià, tot això. Encara hi ha moltes padrines a Itàlia que les costa parlar italià, perquè no.
0: No és el seu idioma.
2: No, com aquí, quan he arribat, les padrines de Miquel les costava parlar castellà, és el mateix, és a dir que...
0: Si m'he perdut, no em parlava de castellà. Exacte. Ni mica, quasi.
2: Per tant, al nord d'Itàlia, a Mantou, sobretot, fabriquen pasta, però és pasta fresca. I el problema és que la pasta fresca non se conserva, pardon, se fa immediatamente e sa de manger. E pertanto, ciò stava riservato ai ricchi, che potevano pagare, perché non lo potevano fare o all'ingros, facevano il momento e mangiarlo. Dire che gli aveva il petit giorgiaci che tenevano fideus, ravioli, eccetera, eccetera, però erano molto localizzati e era caro, perché erano prodotti freschi per mangiare, no? Ora, quando la preguntata,
0: quando si comincia a sacar la pasta, si comincia a comercialitzar, i quan comença a deixar de deixar-se de fer de forma fresca, si comença a sacar i si comença a comercialitzar.
2: No, no, estem, bueno, entre Itàlia i Nàpols ja tenen un comerç amb Àfrica del Nord, però no s'estén. L'any 1861, unificació d'Itàlia. Pues, en 1861, després hi ha una fama a Itàlia brutal. Hem de dir que entre 1861, unificació d'Itàlia, que és unificada, però encara no és una realitat com a país. És una unificació política, però encara no hi ha tradició, no hi ha llengua, no, bueno, cada espai se manté, pues entre, hi ha molta pobresa, tanta pobresa que entre 1861 i 1914, és a dir que en 50 anys, emigren 14 milions d'italians. 14 milions d'italians. I la majoria emigren als Estats Units. I als Estats Units se troben un país riquíssim on tenen inventat la salsa de tomàtiga en conserva. Ells no feien salsa de tomàtiga a Itàlia. Menjaven les tomàtigues en ensalada, fregar, etcètera, etcètera, fregat sobre el pa.
0: No fan bolognesa, per tant, no sabien.
2: No existia
0: encara.
2: La bolognesa, ni la carbonara.
0: Ara pensa.
2: No.
0: Figura't.
2: No. Per tant, no són els italians que han inventat tot això. No, bueno, a Itàlia, no l'han inventat a Itàlia. Són els italians dels Estats Units. Clar, com sempre, els emigrants s'agrupen en un barri o un altre. Als Estats Units són barris que denominen l'Italy-Italy. Estan sobretot a Nova York, a Chicago, i a ciutats grans, i se troben que hi ha salsa de tomàtiga en conserva, la carn és molt més barata, ells no podien menjar carn excepte una festa especial i tot això. I bueno, i aquí fan pasta, venen de molts llocs diferents d'Itàlia, però viuen al mateix barri. Com sempre, hi ha moltes interaccions entre veïns, mengen junts a un moment donat, també se casen entre ells, bueno, totes les trobades, unifiquen l'idioma, perquè un venen de Venècia, l'altre d'un altre lloc, i aquí comença realment la pasta com a plat nacional d'Itàlia, però dels immigrants italians.
0: O sigui, se va inventar en els bueno, Italis dels Estats Units.
2: Exacte, realment. Hi havia petits nuclis a Itàlia, com he dit, primer a Sicília, va a Nàpols, s'extén un poc progressivament, però com Itàlia no estava unificada com país, que és que tenia la seva tradició, com aquí a Mallorca, menges borbaies, no menges a cap altre lloc, o l'arròs brut, o... Bueno, cadascú tenia, seguia amb les seves recetes. Allà, clar, els immigrants van allà per treballar i guanyar diners, per tant han de treballar molt, fer un plat de pasta és rapidíssim, i tens la salsa, la carn barata i un poc de formatge, doncs pues ja està. Tot és molt més barat. Per tant, se creen les recetes allà. A Bologna no s'ha creat...
0: La
2: bolognesa. No, a Bologna no s'ha de demanar una bolognesa, vos miraran malament.
0: Sí que estan desinformats.
2: Per tant, estan allà i quan tornen, tornen amb les recetes. I saben fer salsa de tomàtiga o l'han enviat a casa la recepta. Bueno, per tant, clar, espaguetis amb salsa de tomàtiga i pilotes de carn s'ha inventat als Estats Units. No tenen salsa ni carn.
0: El pesto, també.
2: El pesto no sé.
0: El pesto és que el pesto, fàbrica...
2: Jo crec que és italià.
0: Italià.
2: I ara acabaré, que de poc temps, però explicaré la carbonara. La carbonara. Clar. Anem a aquí hem parlat de 1861 1914, 14 milions d'immigrants a Itàlia. Mm-hmm. Els que tornen, tornen amb la recepta, i com són de diferents llocs d'Itàlia, pues tornen expandent la recepta, aquesta recepta per tot Itàlia. Anem al final de la Segona Guerra Mundial, 45. Els soldats americans entren a Itàlia i entren ous en pols i bacon. Clar, tenien les seves racions militars, ous en pols i bacon. Hauria de veure la cara que tenien.
0: Vos estàs desmuntant mites, Nicole.
2: Pues, la carbonara és gràcies als soldats americans, perquè, clar, regalaven xiclets, xocolata, cigarets i també ous en pols i bacon. I, a més, tenien gana, per tant, ja està. I aquí, pues, a Itàlia, ja que se comença després de la Segona Guerra Mundial, pues, se fa més pasta tot arreu, perquè els immigrants d'Estats Units han anat tornant progressivament, els que han tornat, se n'han quedat molts d'italians a Estats Units. Hi ha hagut la màfia organitzada, de tot, no? Que també menjava pasta.
0: Mm-hmm. El padre, no? Si vol veure aquesta trilogia, sí. Surt molt la pasta.
2: Exacte. A la Dolce Vita de l'any 1950, pues, el plat de pasta, no de polenta, perquè la gent està cansada dels anys i anys i anys de menjar polenta. I quan arriba els soldats americans que mostren ous en pols i bacon, ja se fa la carbonara, les ha arribat la bolognesa i ja inventen el seu. És a dir, que ja inventen el seu, però mengen pasta. És aquí que l'italià menja realment pasta, i rics i pobres, nord et surts a tot italià. I també com comença un turisme, els turistes descobreixen la pasta italiana i ja tenim els restaurantets familiars que s'organitzen per fer plats de pasta, etc, etc. I ja tenim espaguetis a la bolognesa, que els turistes diuen, a Itàlia fan espaguetis a la bolognesa, fan carbonara, etc, etc. Per tant, no hem donat res per segur fins que no hàgim conegut la història real.
0: El missatge que m'enduim del capítol d'avui. Contrastar les notícies, no fiem-nos de la primera. Jo m'he anat desmuntat les dues que sí, ja m'havia cregut, com són les 4.000, i aquests fideus jo ho havia sentit d'una manera, i com ho anaves contant, me n'he donat compte que hi havia caigut, i després es veu que va ser falsa, se va desmitificar, i se d'en Marco Polo, que també la m'havia cregut. I això, si vols explicar un poc més...
2: És just per consolar-nos un poc que la immigració aporta coses bones, no solament als països on la gent immigra, però també als països d'origen, aquí, la guerra amb els soldats, que el tema de guerra és, jo professor no parlar-ne perquè és tan espantós, però hem dit que els fideus més sutil i cruixent són d'origen palestí, i la cuina és l'últim que es perd. És a dir, que realment la cultura culinària, els hàbits culinaris, els immigrants poden anar a un lloc, estar maltractats per els veïns, etc, etc, se manté la cuina. Per tant, hem de mantenir la cuina tradicional, la podem modificar, millorar, canviar, però les tradicions, és un patrimoni que s'ha de guardar. I voldria just recordar a tothom, la gent gran, que ja tenen cabells blancs, ha de pensar a vacunar-se d'herpes zòster, perquè protegeix com a mínim un 50%, les dones més d'un 50%, de la demència. Es poden vacunar al PAC, sí. D'Humoy, de Pollença, i tothom estarà més content a casa seva i els mateixos d'estar protegit com a mínim més d'un 50%. Mm-hmm. Un plat de borballes aviat.
0: També, també. I, Nicole, abans d'anar-te'n, no vull que facis spoiler, però ja tens preparat el pròxim programa, per si me'l vol donar un petit abans, no diguis res.
2: Jo explicaré perquè els nens, perquè nosaltres no tenim memòria de el que hem viscut abans de 3 anys.
0: Mm-hmm. I aquí
2: ara comencem a explicar.
0: Molt bé.
2: No ens recordem dels primers anys de vida, però la memòria existeix.
0: I tant que sí.
2: L'explicarem.
0: Nicole, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Ha estat sempre un plaer, escolta't, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Fins d'aquí 15 dies. Gràcies, oients.
2: Adéu.

0: I doncs són ara mateix les 12 i 10 minuts, moment de fer un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de divendres, dia 12 de juny. I hem de tornar a recordar que hi ha hagut excel·lents resultats dels alumnes de l'Institut Guillem Cifra de Colònia a les proves de la Pau 2026. Dimecres es varen donar a conèixer els resultats provisionals de les proves d'accés a la universitat, antiga selectivitat, amb uns resultats molt positius per als alumnes de l'Institut Guillem Cifra de Colònia de Pollença.
1: Enguany, 54 alumnes del centre s'han presentat en aquestes proves d'accés a la universitat i 53 han aconseguit superar-les, fet que suposa un 98,5% d'aprovats. Només un alumne no ha superat la prova. Els alumnes poden consultar els resultats provisionals a través de UIB Digital. El període per sol·licitar revisió d'exàmens està obert fins dia 13 de juny, és a dir, fins demà, i els resultats de les revisions se publicaran dia 22 d'aquest mes. Per als estudiants que vulguin millorar nota que no hagin superat la convocatòria ordinària, l'extraordinària tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de juliol.
0: I atenció, que han d'anunciar que ja hi ha data per al sorteig de la Dama 2027.
1: Sí, apuntau aquelles interessades. Aquest sorteig de la Dama serà el dia 28 de juny, 28 de juny, a les 8:30 al Saló d'Actes del Club Pollença.
0: Ahir, en Esbaluart, al Vall de Pollença, Martí Marc va participar en una taula rodona de l'esdeveniment E-Fòrum, emmarcat dins la 7a edició de l'E-Mallorca Experience, amb el títol El futur del turisme, gestionant l'impacte, preservant l'entorn.
1: A més, Marc, a la xerrada també varen participar l'experta estratègica en estratègia turística i membre del Consell Nacional de Turisme, Neva Ballarín, el primer tinent de Vall d'Alcúdia, Joan Lluís González, i va ser moderada per el periodista Joan Lluís Ruiz. Entre moltes altres qüestions tractades, el Vall va reclamar un pacte d'estat referent al turisme. Diu, diagnòstic en tenim, però han de passar als fets i definir el model. Així, la segona jornada de l'E-Fòrum es va centrar en com enfocar l'èxit del model turístic de les Balears de les darreres dècades i adaptar-lo per guanyar en equilibri, en cura de medi ambient i en retorn a la societat.
0: I hem d'anunciar una nova fase de la campanya Visc a Pollença, en aquest cas en la renovació de la flota de contenidors, incorporant el d'Orgànica, una implantació que començarà al nucli de Cala Sant Vicenç, després continuarà progressivament a la resta del terme municipal. Aquest sistema té com a objectiu millorar la separació de residus i reduir la fracció de rebuig en la incorporació d'un contenidor marró destinat a la matèria orgànica.
1: En aquest sentit, el veïnat de Sant Vicenç poden recollir el kit de l'Orgànica avui fins a les 8 i demà dissabte també de 10 a 8 a l'oficina de turisme de Sant Vicenç. Haureu de dur el vostre DNI, si sou titulars de l'immoble, i el rebut de la taxa de fens. El kit inclou un cubell de 10 litres per l'Orgànica, dos rotlles de bosses compostables i dos clauers electrònics per l'obertura del contenidor d'aquesta fracció. Els nous contenidors marrons allà funcionaran amb identificació d'usuari i s'hauran d'obrir amb aquest clauer electrònic. Serà senzill, només s'haurà d'apropar el clauer al lector del contenidor perquè se pugui obrir. La resta de contenidors, envasos, cartró, vidre i rebuig continuaran, de moment, sense sistema d'identificació.
0: Hem de recordar que a partir de dilluns, que és dia 15 de juny, entraran ja en vigor els canvis previstos en el sistema de recollida selectiva porta a porta a Pollença, al nucli de Pollença, en el marc de la mateixa campanya Visc a Pollença. Aquesta nova etapa incorpora millores en el servei amb l'objectiu de facilitar la separació dels residus, potenciar el reciclatge i avançar cap a un model de gestió més sostenible i responsable.
1: I per aquests canvis en el porta a porta de Pollença, l'Ajuntament també ja va començar el repartiment dels kits, els nous kits de recollida en veïnats. Si no vau poder recollir el vostre, recordem que encara hi sou atents, ho heu de fer passant directament per les oficines d'EMSER a l'Ajuntament. Inclouen un cubell de 10 litres per la fracció orgànica, un altre de 20 i un cubell blanc per la resta de residus.
0: Canviant de qüestió, el Museu de Pollença posarà aquest cap de setmana punt i final a l'exposició de primavera Cavall Bernat, la muntanya màgica.
1: La mostra, inaugurada el passat 12 d'abril a l'Església del Convent, ha posat en valor que Vall Bernat com a símbol natural i cultural, inspiració d'artistes i fotògrafs des del segle XIX fins a l'actualitat. Avui, do, a partir de les 6:30, a la mateixa Església del Convent es presentarà el catàleg de l'exposició, a un acte que inclourà una petita visita guiada i el lliurament gratuït del catàleg als assistents. És Andreu Aguiló, director del museu.
2: Efectivament, ha estat un èxit. A nivell de públic en general, diguem que està tenint la mateixa categoria d'èxit que tenim en les altres exposicions de l'Iglesi, que és bastant, perquè sabeu que passa molta de gent, però en aquest cas hauríem de pensar en els estrangers o el turisme també espanyol, que també visita molt l'Església. I per part dels pollencins sí que ha estat més visitada que l'habitual, i jo diria que també és una exposició que ha generat visites repetides. Vull dir, hi ha molta gent que no hi ha anat una vegada, sinó que hi ha anat dues i tres vegades a veure aquesta exposició. Per què? Perquè per tot el que comportava fer una exposició de la muntanya màgica del Cavall Bernat.
0: I Pollença va presentar ahir les 11es jornades socials amb un ampli programa d'activitats organitzat per les entitats socials del municipi.
1: I el plat fort arriba demà dissabte, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia al Port de Pollença, i trobareu diferents entitats i taules informatives. No passeu ser alegui, a la plaça Enginyer Roque hi haurà aquestes taules informatives de les entitats que hi participen, i hotellers i les activitats se faran davant la zona de l'oficina de turisme. Hi haurà activitats infantils, menjar i begudes, tallers i propostes de sensibilització. Hi participen a Baimar, ADA, AFAMA, Càritas, l'Associació de Persones Majors de Pollença, l'Esplai Vorm, el Xeremies Orats, Prodis i el Club Rotari, i també les entitats convidades com Ela Balears, Eduque Clown i Projecte Home.
0: I l'Ajuntament convida avui a la ciutadania una reunió informativa sobre el procés participatiu Quines festes volem a Pollença. L'objectiu és compartir els resultats i fer balanç de les aportacions recollides fins ara.
1: La reunió és avui a les 7:30 en el pati de l'Ajuntament. Durant l'acte, regidors i regidores es posaran les propostes o projectes i les activitats que s'han dut a terme i les que s'aproven impulsar a partir de les idees que han sorgit d'aquest procés participatiu. També s'obrirà un espai de diàleg perquè us assistents puguin valorar les actuacions fetes i també fer noves aportacions. I en acabar hi haurà un petit refrigeri pels participants.
0: I avui tenim campanya de donació de sang a Pollença. Volem destacar que diumenge, dia 14, és el Dia Mundial del Donant de Sang, que enguany té el lema Una gota d'humanitat, dona sang, salva vides, amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la necessitat de mantenir donacions regulars i atreure una nova generació de donants que garanteixi la sostenibilitat de les reserves de sang en el futur.
1: Avui cap vespre, la campanya de donació de sang és en el Centre de Salut de Pollença. Han d'avançar que n'hi tornarava el dilluns 22 d'aquest mes a l'Associació de Veïns del Moll. Podeu reservar cita a donasang.org i escollir l'hora que us vagi millor per anar a donar sang. Per avui encara queden unes 11 places disponibles, i els grups sanguinis que es necessiten amb més urgència són l'A negatiu i el 0 negatiu, però tothom és ben rebut. Recordant que amb una donació se poden salvar fins a 3 vides. La sang no se pot fabricar i a les Illes Balears cada dia necessitem 200 donacions. Pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. Els homes poden donar fins a 4 vegades l'any, les dones 3 vegades, i això sí, entre donació i donació han de transcorrer almenys 2 mesos.
0: La música al carrer continua avui.
1: Avui hi ha concert a partir de les 8:30 davant l'Ajuntament de Pollença, un concert de Cerdà, Herrada i Garcias.
0: I anem a la informació esportiva. Demà dissabte el Pollença i Port Futbol Club et jugarà a casa a Ubercuix l'ascens a la divisió d'honor. A més, amb l'avantatge d'haver guanyat el partit d'anada, la gran final, un partit per fer història a 90 minuts de pujar.
1: I de tothom a animar-los, és en el camp de futbol del Ubercuix, demà dissabte a les 6 del capvespre.
0: Un cap de setmana que també tenim aquí a Pollença la Lliga de Mallorca de Karate.
1: Sí, concretament la quarta ronda que se celebra aquest diumenge en el pavelló de Pollença, una competició que comença a les 9 del matí. La final serà el mes de setembre.
0: I demà també hi ha una prova esportiva destacada, celebra la GR221-222, dues curses que demà una d'elles surt de Pollença.
1: Exacte, demà la cursa de 27 quilòmetres té sortida de la plaça de Cales Montnares a les 6 del capvespre i arribarà a la plaça major de Caimari. Encara queden places, us podeu apuntar a elitechip.net. Aquesta cursa recorrerà antics camins de la Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial de la UNESCO. Ho organitza Sarriba Club, l'Ajuntament de Seuva i la Federació Balear de Muntanya i Escalada, perquè és de la Lliga Balear, però també hi col·labora la secció de Pollença. Hem de dir que això és la cursa llarga, la que surt d'aquí, n'hi ha una altra de 9 quilòmetres, però surt de Lluc i les places ja estan ocupades totes.
0: I d'arribar així a les 12:21, fins aquí el repàs de l'actualitat. Fai bona aturada i acabarem amb les estrenes de cinema.
3: Ràdio Pollença és comunitat.

0: I de les 12 i 45 minuts mos queda un quartet de programa que podria ser que mos l'allargàssim un poc o no, però vos hem de dir que això no és les estrenes amb en Pep Salivelles. Li han canviat un home, Jaume?
1: No ho veig, exacte. En Pep no...
0: No, no, no que ara no pot ser en nosaltres.
1: T'enyorem molt, Pep, eh? T'enyorem molt, molt, molt.
0: Idò, han decidit, en Jaume i jo, que en això li direm les estrenes sense en Pep.
1: Sense en Pep.
0: Però com a nom de programa, titular, eh? Serà aquest.
1: Mentre en Pep no mos acompanyi, quan en Toni en Pep serà les estrenes d'en Pep Salivelles.
0: Oh, les estrenes, que ja de per si són amb en Pep. No, però cert, no volíem acabar la setmana sense el manco dir-vos les quatre pel·lícules destacades que s'estrenen avui, i així sabeu que ho donàvem al cine, i sobretot perquè avui en veu una d'en Spielberg, i si sí, o sigui, qualcú ho havia de dir, a la ràdio, però bé, farà el que podrem. Vos posem trailers i vos contarem quatre coses de lo que hi ha. Que no sé si tu ets d'anar al cinema més a l'estiu, quan fa calor, o l'hivern, quan fa fred.
1: Jo m'agraden els cinemes d'estiu.
0: Sí?
1: Els cinemes d'estiu o de fresca.
0: A la fresca?
1: A la fresca.
0: Ai, no. Has vist que n'hi haurà Pollença?
1: Sí, bé, sí, sí, sí, sí.
0: Ho has vist?
1: És que és ni sol, bé. Però jo et me refresc en els cinemes que anàvem abans nosaltres.
0: Ah.
1: És a dir, però ja som un boomer. Ah, vinga, no ho diu ningú, però m'ho dic jo mateix.
0: Tenia, ja. Tenia avantatges com aquesta,
1: sí,
0: que anaves a un cine.
1: Sí, a Picafort hi havia un cine que era la fresca, i me'n recordo que estàvem allà a la fresca, i hi havia una pantalla que era una paret enorme, blanca, i allà se projectava el cine. I aquests cines a la fresca s'han perdut, òbviament. Ara se tornen a intentar recuperar per amb motiu de festes, que fan una activitat que sempre és cine a la fresca.
0: Bé, doncs, a més, hi ha també tot un cicle, és que ho havia posat per al final del programa, però ja ho poden dir. Hi ha tot el cicle de cinema lliure a la platja, que tenim també ja des de fa un bon grapat d'anys a Mallorca, no sé si altres illes també se fa, però Pollença sempre és un dels pobles que acull alguna de les projeccions, i ja està confirmat, encara falta un poquet, no, ni aquesta setmana ni la que ve, és l'altra, final de mes, 25 i 26 de juny, podrem veure a la platja de Tamarels dues pel·lícules, La llum de l'aixa i Molt lluny, ja vos l'hem recordant.
1: 25 i 26 de juny.
0: Juny, uh-huh. Sí, no, és a dir, encara no, però tampoc falta tant.
1: No, falta una setmaneta.
0: Però bé, què fem? Començam a xerrar de pel·lícules i a posar algun tràiler també, no?
1: Aquí anem.
0: I espero que posem un paquet de música de misteri.

0: la melodia de la banda sonora o no?
1: Aquesta melodia... No, canta-la un poc més.
0: No, no importa. Per això te l'he posada a la bona.
1: Va, posa-la un poc més. Això és Jurassic Park, no?
0: No.
1: No, això és Spielberg, però.
0: Això és... Clar, això és Encuentros en la tercera fase. Ja fa... No sé de quin any és, però ja fa molt d'anys que en Spielberg li va pegar per la d'extraterrestres. Després d'Encuentros també va venir ET. ET, per favor. I és que què hem de dir d'en Spielberg? No hem de contar ja res.
1: Tot allà el coneix en Spielberg.
0: Clàssics.
1: Mos ha dut totes les innovacions.
0: Mos ha dut les millors pel·lícules de ciència-ficció del segle XX. Mos ha dut Indiana Jones, mos ha dut Jurassic Park, mos ha dut Tiburón, mos ha dut de tot. També altres, tipus més Salvar el Soldado Ryan, Atrapa més si puedes. Fa no tant, 2021 va fer la darrera de West Side Story.
1: Sí, correcte, sí, la vaig veure, molt xula.
0: Te va agradar?
1: Com una versió diferent. No deixa de ser remake, però hem de dir, però sí que era que va patxar el toc Spielberg.
0: I tu, si haguessis de triar una de...
1: D'en Spielberg, jo és que n'etem...
0: Indiana Jones.
1: Indiana Jones.
0: Què triaries?
1: Jo és que ET, clar, és que jo som més poca més.
0: Ui, torno a dir. Tots som un boomer.
1: Som un boomer. Bé, jo ET me'n record que l'haig veure, i ara no sé si diré una barbaritat, no sé si ho puc dir, perquè la me va dur. És a dir, pensa que s'havia fet en els cinemes i jo la vaig veure sense anar al cinema a casa, a un vídeo.
0: Amb una VHS.
1: Sí, però una VHS que era pirata, que no sabia absolutament res, però que vàrem entendre un poc d'història. Això va ser la meva primera
0: vegada. De 82, podria ser, te quadra.
1: Jo tenia 11 anys. O sigui que, sí, me quadra bastant. I després vàrem anar al cinema a veure-lo en pantalla. Sí que sé que el verd clavarà amb una medalla, però vàrem tenir com a primici de veure-ho de casa. Amb un...
0: Ja, piratejaven.
1: Sí, piratejaven, però...
0: VHS de cine.
1: Però tu figura't, una pel·lícula gravada dins un cine, o filmada dins un cine, amb una càmera que devia estar amagada, vaig una gabardina que vaig ser gabardina.
0: És a dir, això tu... són els inicis dels inicis
1: dels inicis dels
0: piratatge.
1: Exacte.
0: Jo no triaria aquesta... Va, evidentment m'agraden totes, però com a per generació m'ho ha tocat anar a veure en un cine...
1: Indiana.
0: No, Jurassic Park.
1: Juràssic.
0: Ni Indiana. Jurassic Park. Clar.
1: En Indiana n'ha
0: 93...
1: fet moltes. 4 o 5? 4 que n'hi ha d'en Indiana. Indiana hi ha Sarclaca Perdida, després 4. Hi ha... El Templo Maldito, si no vaig equivocat, després ja sé que surt amb en Sean Connery i fa de son pare, que l'última cruzada, i després n'hi ha una de la Calavera de Cristal, si no vaig equivocat. Mm-hmm. Són 4 en total. Oh, m'ha fet una altra.
0: No sé, de Google davant. Tens Google davant. Bé, perquè xerrant d'en Spielberg, perquè avui s'estrena el dia de la revelació, aquesta nova pel·lícula de ciència-ficció que ha dirigit amb 79 anyets, o bé, supos que 78 quan la dirigia, ara en té ja 79.
1: Sí mateix.
0: I mos proposa el següent. Si descobrissis que no estem tots sols, te faries por, t'espantaries? I això és la proposta, no? Diu que la veritat serà revelada a 7.000 milions de persones el dia de la revelació. És a dir, estem extraterrestres, tenint compte amb extraterrestres, i ho governs ja ho saben, i qualcú se n'assabenta, i ho vol contar tot el món. I
1: això són fets reals o és una pel·lícula?
0: Home, és molt xulo perquè hi ha trailers oficials que surt ell, Spielberg, dient que cada vegada que creu ja un poc més que en un moment que va fer Encuentros de la tercera fase, però que li encantaria que fos una història que pogués ser real. Creu que estem cada vegada més a prop de saber una cosa així. No diu que sigui real, evidentment, diu que és ficció, però que seria, diu, algo així com que què seria de guapo que fos real. No sé. Això és un trailer en anglès, no vos el posarem, vos el posarem un trailer en espanyol i així mos assabentam un poc més
1: del
0: dia de la revelació.
2: Què has robado?
3: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
2: Son personas.
3: No.
4: Buenos días, Kansas City. La previsión para... Hoy es... Hoy...
3: ¿Entiendes lo que dice?
4: Solo oigo... Ruidos, no la entiendo.
3: Yo sí.
4: ¿Qué me está pasando?
5: La gente ansía la verdad.
3: Ahora soy parte de esto. Siento que tú tengas que serlo también.
6: Hola, Jane. Por favor, siéntate.

0: qué hacen esto?
1: Cuando llegue el momento, todo se aclarará.
0: Pase lo que pase,
2: resiste.
3: Llarg el tràiler.
4: Sí, quasi mitja pel·lícula.
3: I tant no, perquè dura d'haver dues hores i mitja per mi.
4: Molt
3: 145
4: Spielberg.
3: Minuts.
4: Molt Spielberg. La música també ho és, molt Spielberg.
3: Clar. Perquè és en John Williams.
4: Web,
3: torna
4: mateix.
3: A en John Williams.
4: Clar que sí.
3: I bé, de tots i triu no està gent malament. Té en Emily Blunt com a protagonista, en Josh O'Connor, i surt d'allà també en Colin Firth, que em sap greu, però clar, quan està més majoret i com a més redonat, saps en qui me recorda molt? En Raúl Cimas.
4: En Raúl Cimas,
3: però Raúl Cimas i Spielberg no m'enquadra allà mateix.
4: Està caracteritzat en Colin Firth o no?
3: No massa. Però bé, no sé, està un poc diferent.
4: Ja. Bé, està major, ja en Colin. Ja no és de Bridget Jones, eh?
3: No està tan major com en Spielberg. En fi. Bé, i que està bé o no està bé la pel·lícula? Ara mateix té una nota de 6/6 a Film Affinity i hem vist que hi ha crítiques un poquet de tot. Per exemple, en Boyero no li ha agradat,
4: òbviament.
3: Però a què li agrada en Boyero?
4: Res.
3: Ell s'ha avorrit, diu ininterminable, aquestes dues hores i mitja de metratge, explica, sin ritmo ni mínima gràcia. La seva línia.
4: Jo crec que no hi pot haver damunt la terra una persona tan poc optimista com en Boyero.
3: Després hi ha gent que diu tot el contrari, molta vistositat i ritme, jo no entenc res, o té ritme o no té ritme, sí, que són, bé, que és en Spielberg encara en bona forma, i una crítica entremig, idò que expliquen, això ho deien Sergi Sánchez, que és com si hi hagués un poquet dues pel·lícules dins la mateixa, i que en un seu conjunt, idò, és un poquet irregular perquè oscil·la entre una part més bona i una altra no tan bona. Bé, ho haureu d'anar a veure i així sabreu si és bona o no és bona, si vos agrada a vosaltres o no vos agrada, però ja home, és en Spielberg, s'anirà a veure, no?
4: Exactament, si t'agrada en Spielberg sí. I no Spielberg no ha decepcionat quasi mai, eh? Menys en Bollero.
3: Bé, això és l'estrena destacada d'avui, però hi ha altres cosetes. Per exemple, podríem anar al cinema espanyol, perquè hi ha una que té bastant bona pinta també, i ara que ha començat ja el Mundial de Futbol, tot en xarra de futbol, hi ha una directora que és la Marta Díaz, de Lope Díaz, que mos proposa un viatge per la història de com se va crear la primera selecció espanyola de futbol femení. I per tant, ambientada en els anys 70, en ple franquisme, on les dones no havien de jugar a futbol, evidentment, un grup de lotes que volien jugar sí o sí, se van posar a jugar. I jo crec que, bé, he vist el tràiler abans, només també per aquesta ambientació dels anys 70 ja està bé, té bones crítiques, té un 6/7.
4: Ho vaig.
3: I és una bona opció. Si vos agrada el futbol, ja també està bé que ho han fet coincidir, però que sigui en aquest cas futbol femení. Tràiler, no?
4: Sí, anava a dir repart, però és igual, després en xerrem de repart, que és molt interessant, també.
3: I de... Vinga, escolta, és que me'ls havia posat, però estava en silenci, ara sí.
5: La selección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
6: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
5: Pero ¿cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
7: ¡Nati!
5: Ser esposa y madre.
7: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
5: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
8: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
9: Pues estás hablando con la persona adecuada.
8: ¿Tú dirás?
9: Mira.
8: Se me ha ocurrido algo grande.
10: ¿En qué época te escucho?
11: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
12: Una pregunta, ¿contra quién vamos a jugar?
8: Eso dejadmelo a mí, vosotras queréis jugar, ¿no?
13: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia.
14: ¿Pero yo por qué tengo que correr si soy la portera?
13: Hay cosas de hombre, mejor no mezclarlas.
8: Usted debe ser la secretaria.
15: Hola.
8: De usted, el de las.
15: Creo que ya conoce a mi jefe.
13: La secretaria es él, yo soy el de las. Ah.
8: Un placer. Que hoy no importa quién gane o quién pierda, sino que vean de lo que soy capaz.
16: ¡Vamos!
17: ¿Qué pasa? ¿Que un promotor deportivo de medio pelo le pueda hacer frente a la Federación de Fútbol?
18: Un uno contra uno contra mí.
19: Y si demuestras que eres tan buena, yo hasta te animo con pompones.
20: ¡Venga, venga!
21: A jugar con las muñecas, a romperlas la cabeza, Mario Macho.
2: Seremos de...

0: Aquest té bona pinta.
1: Té molt bona pinta. I aquesta cançó de Zahara, de Mari Macho, que mos han sentit
0: a la darrer. Mos
1: ha enganxat, eh? I doncs sí, sí, té molt bona pinta. I sobretot té un molt bon planter, molt bon repartiment. Té en Aixa Villagrán, en Daniel Ibáñez, que ara l'hem vist també a la darrera dels Javis. És a dir, després per la part més veterana, té en Elena Irueta i en Jordi Sánchez, que són actors ja consolidats. Per tant, té molt bona pinta, molt bona pinta. Hi ha crítiques molt bones, per exemple El País diu que és una pel·lícula que seria fantàstica que se convertís en popular en nostres dies per lo que conta i per lo que no conta, una molt bona mescla de drama social, comèdia àcida i lluminós melodrama, això ho diu El País. Després també tenim La Vanguardia, que diu que és la molt real peripècia del primer equip de futbol femení que aconsegueix emocionar-nos gràcies a les algotes que ho componen i la seva simpatia, la simpatia i de Daniel Ibáñez, com vos deia, i de Xavi Villagrán i la placenteria educativa puntuació.
0: Pioneras, no? Solo querían jugar. Pioneras, una proposta espanyola per avui.
1: Sí, sí, molt bona referència.
0: N'hi ha una altra que imagino que no està tant en un nivell, però bé, també és per un altre públic, una altra espanyola, dirigida per Beatriz da Silva, Todos los colores, i bé, és una comèdia més per adolescents, sobre bé, un drama adolescent, comèdia juvenil, de l'amistat, en aquest cas la protagonista és una lota que va encarida de rodes, falta molt poquet per al final de curs, acaba amb batxiller, tenen viatge d'estudi, bé, un poquet, o temes que els interessen.
1: Sí, és un poc de adolescents.
0: Que no està mal fet. Però bé, no podem posar tots els trailers, ja vos dic, que de qualcuna ni enxerram.
1: Però cert, aquesta de Todos los colores ja n'és Sílvia Abril, eh? Per
0: ah, sí? És bo? Sí, sí, sí, que fa de, per mi, de mare, no?
1: Sí, sí, fa de sa mare d'ella, sí. I ja ella com a mare, no t'imagina com pot ser, és una bomba, en Sílvia Abril, com a triu i com a dona.
0: Qualque dia
1: ho
0: contarà la seva filla, na Joana.
1: Na Joana, sa filla d'en Andreu i aquí enviam un bon cap de setmana. Mira, au, mos ha pegat per aquí avui.
0: Anem a una altra pel·lícula que s'estén avui també, de 6 en 6, també, si són pel·lícules aprovades, no són en gran notarres, però no estan malament, i en aquest cas podem parlar d'Un talento único, si vos agrada així un poquet no sé, el suspens, l'acció. Un talento único és la història d'un afinador de pianos amb una capacitat auditiva extraordinària, i sense voler-ho se veu implicat a una trama criminal plena de secrets, i d'això va la cosa. I jo crec que podem posar el trailer i ja no vol contar amb més nosaltres.
2: Disculpe.
3: Sí, senyora.
2: El váter pierde agua, les daré $100 más.
4: ¿Qué dice?
3: Que si le arreglamos el váter.
4: Somos afinadores, arreglamos pianos.
2: 200.
4: 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador y reparador. Este es Nicky, mi aprendiz. Tiene un problema de oído, pero es un virtuoso.
5: Un virtuoso, ¿eh?
4: Igual tú le inspiras.
3: Vale, gracias, Harry.
5: Cierra los ojos, ¿qué es esto?
3: Do, fa sostenido, mi séptima bemol novena. Fa sostenido, sol, la sostenido, si sobre re sostenido.
5: ¿Nunca te los quitas?
3: No. Tengo hiperacusia, una alergia a los ruidos fuertes. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo os queda? Hacéis mucho ruido.
6: Lo que haga falta, a menos que nos abras la caja.

0: Olvídalo, lo dejo.
1: Harry era un hombre muy especial. ¿Aquella es tu novia? Unas manos preciosas. ¿Qué te ha pasado, afinador? Abre la caja fuerte. Abre la caja. Abre la caja.
0: Yo solo soy un afinador de pianos.
2: Ui, aquí sí que si veus el tràiler crec que ja haureu vist mitja pel·lícula.
3: Sí, eh?
2: Sí, aquí sí. Mm-hmm.
3: Han de destacar que per a part, hi ha un Dusty Hoffman que fa molta estona que no el veiem, i per això va ser part veterana, i un Jean Reno, que també és un clàssic, també veure-ho això per a part veterana, però sí que han de destacar que protagonitza aquesta pel·lícula un guapo, per què no dir-ho, un atractiu jove britànic que nom Leo Udall i que l'haureu vist a altres, una de les seves darreres participacions en el cinema va ser a la pel·lícula Nuremberg, aquesta pel·lícula que varen fer que hi havia en Russell Crowe, que protagonitzava en es nazi, ara m'ha fuit un poc des cap que no m'hi és nazi, és, bueno, és el segon, diguéssim, després d'en Hitler, que després el van, que anava sobre els juïcis de Nuremberg. Ja me sortirà si me vol sortir, si no me vol sortir no. I també hi ha una sèrie d'en Leo Udall, que és el protagonista, que es diu Prime Target i que la recoman mil per mil. És una sèrie que per ell que va de ciència i de matemàtica, però que després pega un gir i és molt, molt xula, molt, molt interessant.
2: Se diu?
3: Prime Target.
2: Prime Target. L'has vist bon, aquesta?
3: I l'he vist a Amazon.
2: És a Amazon.
3: Mm-hmm. Sí, sí.
2: Vinga,
3: i crec que també Apple TV també la té.
2: Molt bé. Tot això era venia arrel d'un talento único, aquest afinador de pianos, però hi ha més propostes, que n'hi ha moltes estrenes avui. Per exemple, Arribar, i no sé per què Arribar, perquè és una pel·lícula de 2023, Joica, que és un drama que conta la història real de Joy Womack, la primera dona dels Estats Units que se va graduar a la prestigiosa Acadèmia de Ballet Bolshoi de Moscou, una escola molt competitiva i exigent, la més competitiva i exigent del món, de Moscou, i ella és dels Estats Units. Un drama d'aquest de superació, de voler ser molt bona allà dins, entre un millors, però a més també de sentir-te una miqueta fora de lloc. Això és el que he pogut intuir amb un trailer.
3: Això és un pot fer negre també, no?
2: Tal, sí, tal qual. 6 en 3, bé, no està malament.
3: No està malament.
4: Joy Womack, una de las primeras americanas de la historia en ser aceptada en la venerada Academia del Bolshoi.
5: Buenos días, soy Joy, la americana. Todas se preguntan cómo has entrado aquí.
6: Esa compañía es como la realeza rusa. Tienes más posibilidades de bailar en la luna.
7: ¡Y precioso! ¡El champé! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte!
8: Tienes talento, pero bailas como una americana. Es del Bolshoi de lo que estamos hablando.
5: Creo que todas me odian.
8: Mañana quiero algo inspirador. ¿Por qué has cerrado los ojos?
5: A veces con ser tú no basta. Debes convertirte en algo más. Algo mejor.
7: ¿Qué haríais por el papel? ¿Cuánto de vuestra vida estáis dispuestas a ceder?
9: La precisión rusa y el fuego americano. Ivanov es un idiota por no valorarte.
10: ¡Todo esto por el ballet!
5: Cariño, para todo esto. ¿Creéis que soy una cría inocente y no lo soy? Esta soy yo ahora. Y esta es la persona de la que quiero que estéis orgullosos. Yo solo quería bailar.
2: Només s'estrena a Cimax.
3: Sí, ara anava a dir, i és de 2023, això s'ha recuperat per qualcarró, eh? No
2: sé, sí, no sabem per què. Bé, és una estrena a Mallorca, però no és una estrena d'aquest de setmana. Sí que ho és, per exemple, una pel·lícula italiana que se diu Eleonora Dus, o Dius, no sé com s'ho pronunciar, La Divina, que parla de la... és un drama biogràfic de la

0: legendària diva italiana de teatre Eleonora Duse, no? Jaume, tu coneixes? Una Leonora Duse.
1: Eleonora Duse, Duse. I si no, nosaltres ho duim com posa aquí Duse. No?
0: Va viure.
1: Duche no crec que ho sigui. Duche és una altra cosa.
0: Va viure entre 1858 i 1924. Considerada per molts la millor actriu de la seva època, ara la seva carrera està acabada. Ara se refereix en un moment de la pel·lícula. Aquesta sí, que es estrena de la setmana. Té un 5.8.
1: Un 5.8, peladet.
0: Crítiques que no fan llarg, també, però bé, també hi és. I després hi ha pel·lícules per... Això sí que ho volia dir. I així ja anem començant a tancar, Jaume. Que hi ha pel·lícules per la família, però anaven més petits. Hi ha una alemana que se diu El Colegio de los Animales Mágicos 4.
1: No sé.
0: I després hi ha una japonesa que se diu... No sé si és per nins o no és per nins, però és animació. Es diu El Guardián de l'Árbol de Alcanfor. Però ara mateix, dimecres... S'estrena, que està mateix tots que tenim xics petits anirem a veure, s'estrena Toy Story 5.
1: Imagina't ja.
0: Toy Story 5, que dius, queda res per dir de les juguetes? Bé, queda per dir perquè què passa ara a les famílies avui en dia amb les juguetes, què ha passat i de què xerra tothom? De les pantalles i de les noves tecnologies i que són un problema i això també els hi ha arribat i de, a Toy Story a les juguetes li ha arribat un problema d'aquí
1: o sigui que la quarta part xerren l'enfrontament entre les clàssiques i les pantalles, és això.
0: En aquesta cinquena, ara ho sentiràs en el tràiler, xerren que arriba una jugueta que és un iPad d'aquests, una tableta, per nins petits. I que de que la nina té la tableta, ja no jugué les juguetes.
1: Passa de...
0: I no sé què fan, però han de recuperar d'això... D'això va la pel·lícula.
1: O sigui, en Buzz Lightyear ja perd protagonisme...
0: No, tornen perquè han de recuperar un poquet l'atenció d'aquesta nina. Mira, escolta...
2: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
3: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
4: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
2: ¡Gracias, gracias!
5: ¡Hola! ¡Soy Lilipan! ¡Vamos a jugar!
3: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
6: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
2: Vale.
7: Quiero hablar contigo, aparato.
8: Por favor, llámame, Lily.
7: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
8: Te lo traduzco al inglés. Mira.
5: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
8: ¿Y ahora en español?
5: Los gemelos Jordan al otro lado de la calle. ¿Qué?
9: Yo me pido detrás de la cómoda.
5: Woody.
10: Jessie, hola.
7: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
10: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
9: ¡Es el fin!
7: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
10: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
11: Bonnie me está dejando por un aparato.
12: Hay un amigo en mí.
10: He venido lo antes posible.
13: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
10: Esto es un poncho, Forky.
7: Alguien necesita un roto marrón.
14: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
10: ¡Oye! ¡Vengo en son de paz!
14: ¿Cuánto tiempo sin verte, paquero?
8: ¿Que eres un anciano de juguete?
10: ¿Qué?
15: Se cree que eres un anciano porque estás calvo, Woody.
8: Bonnie necesita ayuda de alguien que sea de su mismo siglo.
16: ¡Hasta luego, juguetes!
17: Hay un amigo en mí.
18: Necesitaremos refuerzos.
17: Hay un amigo en mí.
18: ¡Venga ya!
17: ¡Escapamos!
18: Nuestra misión en este planeta es hacer felices a los niños.
17: Lo que te digo debes recordar.
7: Bonnie aún nos necesita. ¡Vamos, perdigón!
19: Vos, tú quédate aquí. Yo iré con ellos.
18: No me crees capaz de hacerlo.
17: Porque hay un amigo en mí.
18: Bonito poncho. Me encanta verlos pelear otra vez.
17: Ja te digo.
0: Toy Story 5, avui no, però dimecres de la setmana que ve.
1: Mm-hmm. Mostra ja d'aquesta... Hay un amigo en mí.
0: M'ha agradat.
1: M'agrada.
0: Jo crec que poden deixar aquí. Hi ha qualsevol cosa més, però ja està. Ja poden deixar aquí. Aquestes són les destacades de la setmana i fins i tot una de la setmana que ve. I fins i tot hem avançat un cine a la platja d'aquí dues setmanes. Mm-hmm. Ja me vols recomanar qualsevol cosa?
1: sèries... No tens res recomanable, és a dir, veig molta cosa, però per recomanar-ho, jo, bé, mem, doncs puc recomanar coses que m'hagin agradat a jo, òbviament, és a dir, he vist coses, però no tot, no són recomanables. És a dir,
0: no, i de fora.
1: És a dir, per recomanar restar... coses que a mi no m'han agradat, no, no, no m'ha cridat l'atenció res, per tant, no em porto de...
0: Per tant, mon anam amb la Sahara, amb Marimacho.
1: Super.
0: Bon cap de setmana a tothom.
1: Bon cap de setmana, oients, i gràcies.
0: Dilluns a les 9. Adéu.

0: teatre, fes el com.
1: Programa, no, programa si ho fem teatre. Farem trist, eh? Farem-ho divertit.
0: Pensant en el que he dit.

al darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant.

0: Vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entra als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

down like you would do for one you love, like you would do

0: Llosca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
3: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
3: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: Som Jumbilas 360. Contacta nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
1: Això és el resum de la setmana del divendres cap vespre.

0: Bé, oients, nosaltres seguim en directe ara mateix i com us hem anunciat, avui hem de parlar del catàleg d'aquesta exposició que finalitza dia 15 d'aquest mes. El Museu de Pollença va inaugurar el passat 12 d'abril una exposició de primavera titulada El cavall va anar a la muntanya màgica. Encara la podeu visitar en el convent de Sant Domingo, aquesta és la darrera setmana. I d'aquesta mostra gira entorn del cavall Bernat, una de les muntanyes més icòniques de la serra. I bé, avui tenim el director del Museu de Pollença, ja que han anunciat el catàleg que presentaran aquest catàleg. Hi ha hagut un canvi de data i la nova data serà divendres 12 de juny. Se presentarà a les 6:30 a l'església del convent i se farà també una petita visita guiada i vos regalaran una mostra del catàleg a tots els assistents i vos conviden a tothom. I bé, per fer una petita valoració d'aquesta exposició i comentar-nos què inclou aquest catàleg, tenim el director del museu, en Andreu Aguiló. Nosaltres, molt bones.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Com estàs, Andreu? I bé, ja finalitza aquesta setmana, l'heu tinguda des d'abril, que la vareu inaugurar. I bé, per començar, com deia, com ha anat aquesta exposició? Quina acollida ha tingut?
1: Home, aquesta exposició, en principi, ja va néixer amb una certa... amb un cert èxit, per entendre's, perquè vull dir que realment era una exposició molt esperada, ja en vàrem parlar en el seu moment. Exposició esperada, no tant, el tema precisament, vull dir, va encaixar molt bé, diguem, el que seria dintre de la programació, sobretot per la gent de Pollença, i era esperada per nosaltres mateixos, vull dir que feia molt de temps que teníem ganes de muntar aquesta exposició. I per això dic que ja va néixer com una estrelleta i efectivament ha estat un èxit. A nivell de públic en general, diguem que ha estat tenint la mateixa categoria d'èxit que tenim en les altres exposicions de l'Iglesi, que és bastant, perquè sabeu que passa molta de gent, però en aquest cas hauríem de pensar en els estrangers o el turisme també espanyol, que també visita molt l'Església. I per part dels pollencins sí que ha estat més visitada que l'habitual i jo diria que també és una exposició que ha generat visites repetides. Vull dir, hi ha molta gent que no hi ha anat una vegada, sinó que hi ha anat dues i tres vegades a veure aquesta exposició. Per què? Perquè per tot el que comportava fer una exposició de la muntanya màgica del cavall Bernat. Vull dir, és un tema molt nostrat. La pintura que ha generat és una pintura que la gent la té com a molt propera, els autors els té molt propers, tant els que estan morts com els que estan vius, perquè és el gran tema de paisatgístic d'aquí, del nostre entorn.
0: I doncs bé, aquesta exposició, com dèiem, finalitza ja aquesta setmana i presentareu un catàleg, no?
1: Sí, aquesta exposició. Just quasi abans d'acabar presentem el catàleg, que com tots els catàlegs que fem a l'Iglesi, realment pretén ser un catàleg molt cuidat, sempre ho deim, que des de sempre, però per aventura en els últims anys mos ho han cregut més, per entendre'ns, sempre aspiram a una certa excel·lència, tant amb els muntatges com amb els catàlegs.
0: I... Que ja són d'etapa forta, no?
1: Sí, però és que al final també és que considerem que realment la memòria de tota la feina que fem queda en el catàleg, vull dir, inevitablement. I perquè hi ha catàlegs que mostren les obres que tu es poses, no? Nosaltres, a més de mostrar les obres que es posam, també intentem reflectir el propi muntatge de cada exposició. Vull dir que això se veia molt bé l'exposició anterior, que va ser la del Javier Inés, el fotògraf. Clar, va de ser un catàleg molt ampli perquè volien reflectir les dues coses, no solament totes les obres fotogràfiques que presentàvem, sinó, a més, presentàvem vitrines en documentació, presentàvem molts més elements que... els volem incloure en el catàleg perquè realment és la memòria viva d'allò que vàrem fer a Pollença, no tant de l'artista, de les obres de l'artista, sinó també de la nostra feina. I en aquest sentit, els catàlegs agafen una dimensió una mica més ambiciosa que el que seria tradicionalment el catàleg de les obres d'un artista.
0: Clar, i cada exposició, al final, és única, té un background, una història darrere, i vosaltres ho heu de reflectir també en aquest catàleg,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, i té una filosofia de muntatge. Vull dir, totes les exposicions...
0: Clar, això té una logística muntada, tot això, no hi ha...
1: A part de la logística, després també té un disseny del muntatge, el disseny de muntatge, que cada exposició és una mica particular. Aquí, en aquesta, per exemple, del Cavall Bernat, totes les obres, a part de que teníem unes estructures que eren més transparents, però les altres que anaven en paret, que són modulars, tenien un fons que era unes anaven damunt fons taronja i les altres anaven damunt fons blau. Per què? Perquè d'alguna manera també agafàvem els dos extrems cromàtics del propi Cavall Bernat, no? que és més blavós els de matins i més ataronjat els capvespres. Totes aquestes filosofies i aquest element més simbòlic de les coses també reflecteix la nostra feina.

0: el que empresa que mos ajuda després en el muntatge de les coses...
1: Home, clar, no, jo no te vaig a tu carregar... En...
0: Sí, no però que d'alguna manera la filosofia, el disseny intern d'aquella... com respira aquella exposició, això és cosa nostra, vull dir, és cosa nostra, perquè nosaltres som els que coneixem també allò que volem explicar amb aquella exposició, i perquè de qualque manera també sabem que l'espai de l'Església és un espai impressionant, és un espai fabulós, però mor menjaria, sempre. Si nosaltres d'intervenir som a dins l'Església sempre de la mateixa manera o amb un esperit no canviant, l'Església mos guanya, això és evident, no? I nosaltres hem de fer de puces que volen fer-se notar a dins l'Església i respectant molt l'espai de l'Església, però ella mos guanya.
1: Mos guanya vol dir que ja de per si és un espai...
0: Ah, és un espai, que té una magnitud que tu és molt difícil que fent intervencions, però sí que aconseguim mos casam amb l'Església cada vegada, no? D'una manera diferent, però el vestit de novia és una mica diferent sempre, i fins i tot els espais que ocupam a dins la mateixa Església són semblants, però no són exactament els mateixos. I això també li passa en el propi muntatge de les obres. Tu quan muntes unes obres amb una paret, has de tenir un criteri i has d'aplicar aquest criteri, no? No poses un amb l'altre i sense pensar, no te venen. No, nosaltres no hem fet mai un muntatge cronològic, per exemple, de les obres, i ni mai l'hem fet ni el volen fer. Per què? Perquè de qualque manera mos agrada més que també hi hagi un espai de vital, de respirar, de que les obres se vagin agermanant unes amb les altres i d'una altra manera. Això és un intent, a vegades ho aconsegueixes, a vegades no ho aconsegueixes tant, però això és un intent que crec que qualsevol muntador d'exposicions ha de tenir molt clar i ho ha de defensar com el seu espai propi, i el seu espai propi també d'obligació, de responsabilitat.
1: Clar, al final, també com a muntadors, vosaltres, per exemple, en Javier Inés van observar molt amb en Juanjo, no? Sí. És una persona, però en aquest cas era moltíssima gent. I clar, vosaltres com organitzau això?
0: Això s'organitza...
1: Gent viva, gent morta, sí. No?
0: Això s'organitza amb aquest oxigen intern que tenim, que jo durant mesos me va dient com ho he de fer o quins problemes tindré, i després quan m'hi trob se va resolguent. Per què? Perquè me'n vaig a dormir i me despert amb aquesta història durant mesos i donant-li voltes, perquè en realitat en aquesta exposició del Cavall Bernat, que són 70 peces de diferents tamanys, diferents bases, diferents... un únic tema, això és un avantatge, per entendre's, en aquest cas està clar que és un únic tema, però també hi havia fins i tot, no molt, però hi havia fotografies, o sigui, canviava el format, el suport, millor dit. No ho sé, això ja és un fet quasi com de l'aire que respira, no? Vull dir, hi ha peces que ja quan les demanava ja intuïa on anirien, de dins l'Església, i d'altres que m'ho van dient elles, i després comences, això és com un dominó, que també comences per un lloc i una te va demanant l'altra, i has de fer que tot encaixi al final, perquè no te poden sobrar, no se te pot sobrar ni espai, ni te poden sobrar obres, però és una feina, a mi m'agrada molt, és una feina apassionant, de fet, muntar una exposició és com...
1: Com té un nadó, no?
0: Sí, però jo venc del món de la publicitat, i visc la mateixa sensació, les mateixes inputs vitals, professionals, a l'hora de muntar un anunci que muntar una exposició. Vull dir, quan la feina de rodar un anunci era una, i la feina de muntar era l'altra, era una altra. Tot forma part de la mateixa feina, però per mi són dos moments d'amb una màgia diferent. I a mi, en aquest cas, muntar una exposició té una màgia i té unes necessitats i té unes angoixes particulars que formen part de la feina i que és fascinant quan te surt bé. Vull dir, que normalment intentant que surti bé, perquè tampoc algú podria dir, home, tampoc és tan complicat. Efectivament, tampoc és tan complicat. però tampoc és tan complicat. El que passa és que no podem mai mostrar una exposició ben muntada i posar-li al costat una exposició mal muntada, perquè la gent

0: i l'important que és que estigui ben muntada. I sempre intentant que estiguin ben muntades, amb aquest nivell d'excel·lència que pretenem sempre. I això se nota en que la gent, tu és com un text ben escrit, no? Tu quan llegeixes, si llegeixes en veu alta un text ben escrit, és fàcil. Si tu intentes llegir en veu alta un text mal escrit,
1: has de fer més feina.
0: Has de fer més feina i la boca te pega bots. Mm. Vull dir, no va bé. I això passa quan tu visites una exposició ben muntada. Aquí a l'Iglesi, a qualsevol museu i a qualsevol lloc. Tu flueixes a dins l'exposició d'una manera molt més agradable, molt més senzilla, i no te n'adones compte, però és una facilitat que te dona el propi muntatge d'aquella exposició.
1: I això en quant a la part de, no, de tota la logística, muntatge, que tindrà una part en un catàleg, però la part d'us autors, quant d'autors hi ha, quant d'artistes?
0: Crec que al final eren 50...
1: 50 artistes de 70 obres.
0: Sí, no? 50 i... no sé si eren 51 o 52 al final.
1: I com ho reflectireu això en el catàleg? Perquè clar...
0: En el catàleg, aquí sí que, en el catàleg van per ordre alfabètic. Perquè és que era una locura.
1: O sigui, el catàleg... Has d'explicar cada artista.
0: Sí, el catàleg no... Un catàleg, el muntatge d'un catàleg no té la mateixa necessitats que el catàleg d'una exposició. Vull dir que una exposició. El seu catàleg no necessita, no té unes exigències d'ordre com té una sala d'exposicions. I en aquest sentit, diguem, fem un estalvi de temps i fem un estalvi de mal de caps dient que... el catàleg és per ordre alfabètic, o que haguessin posat un altre tipus d'ordre, no? Vull dir...
1: Clar, perquè tenir un criteri per ordenar això al final...
0: Exacte, igualment que el de Javier Inés, tant l'exposició com el catàleg, però de diferent manera, tenia un ordre temàtic, també per les exposicions que ell havia fet, no? Vull dir, hi havia unes exposicions que havia fet a l'Universal i l'altra a la sala KGB, el que era Eivissa... Tot això, però les necessitats de que això encaixi a dins del catàleg o a dins de l'exposició són diferents. I el catàleg en aquest sentit és més lliure, perquè això, en el cas del Cavall Bernat, l'ordre és alfabètic, perquè les pàgines que ocupa una obra grossa és la mateixa àrea que ocupa una obra petita. Vull dir, i en canvi, quan tu físicament estàs mirant un quadre gran o un quadre petit, no l'has de penjar de la mateixa manera. I dins del catàleg tot s'unifica sota l'espai blanc de les pàgines. I l'únic que has de combinar després correctament, diguem, que serien les pròpies fotos del muntatge i els textos que vas acompanyant a cada catàleg, que en el cas del Javier Inés eren molts, per exemple, i aquí no són tants, però sí que, com sempre, hi ha un text principal.
1: Clar, has de fer un pot de biografia, la manera de la persona... De...
0: Sí, però en aquest cas, com que eren 50 biografies, no
1: per això
0: només hem posat... No ens hem estès en les biografies de cada artista, sí que ens hem estès... Hi ha un text principal escrit per el Miquel Àngel Marc, que no és historiador de l'art, però en aquest cas és geògraf, i mos va fer gràcia encarregar-li l'escrit principal a ell. Primer, perquè ell domina molt tot el tema de la toponímia i
1: bé, tenim aquí un col·laborador.
0: Per això és un col·laborador que teniu aquí i el seu tema i la seva corolla és aquesta, i nosaltres enteníem que el Cavall Bernat és un element que ha servit perquè molts pintors del segle XX i del segle XXI l'hagin representat, però abans de tot és una muntanya. Abans de tot és un punt geogràfic.
1: Clar, explicar un poc...
0: Que té les seves... les seves dades de Google...
1: Tècniques, dir, científiques.
0: I exacte, i el defineixen. I després té tota una història damunt, sobretot al voltant del nom, d'on surt el nom de Cavall Bernat i tal, que pensàvem que era interessant perquè contribueix al mite. Tot això, al final, contribueix al mite, però no al mite històric, sinó al mite que se produeix després quan els pintors van repetint i repetint i repetint un mateix tema, no? Que això és un tema que m'obsessionava a mi, de dir com és que...
1: És casualitat, en un final, no?
0: El què?
1: que el cavall Bernat justament tingui alguna cosa amb un cavall de veres, no?
0: Perquè sí, però això és una casualitat que arriba molt al final.
1: Sí, vull però dir, l'origen però... del cavall de Bernat és el cavall de Berna, que ve
0: sí,
1: per...
0: si no,
1: de part masculina, de però no masculina.
0: Sí, sí, sí, sí, i que la gent llegeixi tot aquest text, perquè aquí ho trobarà una mica tot, com ha anat sorgint, però penseu que és un nom que apareix molt antigament, però no se popularitza fins al segle XX. Vull dir, no parlàvem de cavall Bernat, no parlaven de cavall Bernat tan, tan sovint. I després, per què hi ha altres cavalls Bernats a altres llocs de Catalunya i de la península?
1: Molt curiós, molt curiós.
0: L'ombra del cavall no surt fins a l'era més propera fotogràfica, vull dir.
1: Perquè... això deia que és una casualitat que seria el cavall Bernat i que justament hi hagi l'ombra del cavall.
0: Jo crec que s'han...
1: És molt curiós tot això.
0: Jo crec que s'han aliat tots els déus perquè realment hi hagi una ombra que forma... que nosaltres vegem que hi ha un cert cavall, perquè és que això, evidentment, no està en els que... comencen a emplear la toponima de cavall Bernat, no té
1: no
0: res a veure en que hi hagués una ombra.
1: Exacte, això, bueno,
0: cavall, perquè ningú l'havia vista. Fins que no existeix, fins que no surt un fotògraf que li fa una foto i que justament veu...
1: T'ho han de dir, això sí que és vera que t'ho han de dir.
0: T'ho han de dir, perquè si no, no. Però, perquè vegem, per això li van donar l'encàrrec en el Miquel Àngel Soler i no un historiador de l'art, que també era un encàrrec impossible, que és analitzar totes les obres que sortien. Jo, en el meu escrit, he intentat reflectir una mica els grups, no?, d'artistes que l'han pintat i per quin motiu, una mica... Perquè a mi, realment, per mi la gran pregunta és com és que tants i tants i tants artistes agafen un mateix tema sense preocupar-los l'originalitat o no originalitat. Vull dir. I per mi el meu escrit va sobre aquesta gran pregunta de per què.
1: Perquè, simplement és molt costumista, no? Al final és guapo de pintar, queda guapo.
0: Sí, però també Escolomé és guapo de pintar i no l'han pintat tant, vull dir, ni molt manco. Vull dir, en canvi l'han fotografiat més. Vull dir, perquè són necessitats diferents, és un atractiu turístic, l'altre és un atractiu de simbòlic.
1: És més fàcil arribar millor.
0: Sí, vull dir que tenen diferents motius, però són paisatges tots molt importants, però no tenen no agafen la dimensió i tu no pots parlar de muntanya màgica. Per dir muntanya màgica han d'haver passat moltes coses, vull dir, perquè si no seria molt gratuït, vull dir, i realment aquesta és màgica. Vull dir, i no té res de gratuït, és perquè, però jo el que vull dir és que tot això succeeix entre finals del XIX i sobretot el XX i principis una mica del XXI, que encara hi ha qualcú, encara hi ha qualque artista que encara el representa.
1: Bé, encara avui en dia.
0: I encara avui en dia, i nosaltres encara avui en dia farem una exposició, organitzem una exposició per l'agost, de fotògrafs d'aquí, molts de...
1: Això t'anava a dir, sí, podies començar
0: sí.
1: Qualque...
0: Sí, no...
1: Qualque pinzellada, no diré que anirà... No, però...
0: Normalment, les exposicions que fem a l'estiu per les festes de la Cala Sant Vicenç, a vegades, si ho podem fer venir bé, tenen a veure amb el que hem fet durant l'any aquí a Pollença. I l'any passat vàrem fer una exposició sobre obres del museu perquè nosaltres celebràvem els 50 anys del museu, però enguany van dir, mira, aprofitant una mica l'estela que ha anat deixant l'exposició del cavall Bernat, hem proposat a 21 artistes, 21 fotògrafs, o 22, ja veurem exactament, no puc tancar encara la llista, de fer una exposició fotogràfica amb el tema cavall Bernat, també. Ja sabem que hi havia alguna fotografia del cavall Bernat a dins aquesta exposició que tenim ara, però no era una exposició fotogràfica. I aquí sí que han intervengut, hi ha fotògrafs de natura, hi ha fotògrafs aficionats a la fotografia, en sèrio, per entendre, artistes, també tornarà a haver-hi algun artista que també utilitza la fotografia com a llenguatge habitual, i mos, diguem, com per art de màgia, tindrem una gran exposició de fotografia que anirà en el Saló de l'Hotel Molins, que com sempre és quan t'inauguram, és una mica l'inici de les festes de la Cala Sant Vicenç.
1: Molt bé, i bé, aquest catàleg serà gratuït per tots, que al final això és una peça de la història de Pollença, aquests catàlegs, no? Que,
0: sí.
1: I a més molt d'us artistes que tenien obres en aquesta exposició eren pollencins,
0: sí.
1: Molt d'ells, i al final és un petit record per la història de Pollença, per
0: les
1: famílies.
0: Dels artistes vius que tenien obra en el museu, la majoria eren pollencins, però així tot també hi havia un cubà, un de la Poula, un de... vull dir,
1: un pot de per tot, no?
0: Un de pot de per tot, però sí, la majoria, i dels que ja són morts, no són de Pollença, són de la tradició de tots els grans artistes que varen venir aquí a Pollença, que ens varen visitar i que varen ser el centre del món a nivell de número d'artistes per metre quadrat, segurament. I una mica hi passen quasi tots ells en aquesta exposició, i estan, hem intentat que hi estiguessin quasi tots ells representats amb, sempre ho han dit, amb la sessió d'obres de la gent, vull dir, perquè nosaltres el museu n'ha aportades, ha aportat obres que ja tenim de la col·lecció permanent, però realment aquesta exposició, sempre ho he dit i ho vaig dir a la presentació, és impossible de muntar una exposició d'aquesta magnitud sense l'ajut d'un poble que té, és un custodi de pintura, sobretot de pintura, d'obres d'art. Vull dir, això,
1: vas a qualsevol casa,
0: això no hi ha cap altre poble de Mallorca, ho puc assegurar, de la resta no ho sé, però jo diria que és un poble únic que realment els seus habitants, les seves cases, tinguin tanta pintura i tant d'art a dins a les seves parets, perquè pues, per això que sempre hem dit, per lo que en deim de l'Escola Pollencina, però sobretot per l'avinguda d'artistes de finals del XIX fins ben bé la Guerra Civil i altres que després varen traspassar fins i tot la Guerra Civil, però diguem aquest període realment nosaltres vam ser el focus de molts, molts, molts artistes que ens varen visitar, que varen conviure amb nosaltres, que varen conviure uns més anys, uns menys anys, alguns fins i tot van acabar morint aquí, que això és una cosa, és un fet extraordinari. I d'això mateix també surt el que pintassin tant un mateix tema. Vull dir, tot forma part de la mateixa... del mateix interrogant, del mateix mite del fet, no? Del fet aquest extraordinari. Vull dir, que tant és extraordinària la muntanya com és extraordinària que aquí a Pollença en qualque moment hi hagués centenars de pintors. I tot això és difícil de trobar-li resposta concreta. Tu pots explicar, descriure el que va passar. L'altre és explicar per què va passar. I el per què, jo...
1: No ho sabrem. Podem
0: fer moltes hipòtesis, suposicions, unes ben fetes, unes mal fetes, però...
1: A la millor no hi ha una resposta, realment.
0: No, perquè el ser humà no té moltes coses respostes. Vull dir, per què tots... per això és que mos passa també avui dia, no? Per què agafa la dimensió que agafa determinada festa, o per què agafa... la dimensió que agafa determinada por que té la societat, coses bones i coses dolentes. Vull dir, a vegades és per la informació, a vegades és per el que la gent parla de les coses, però hi ha un el cor mos batega i mos provoca unes coses que a vegades és molt difícil de saber el motiu exacte.
1: I bé, podreu visitar, perdoneu, aquesta exposició fins dia 15.
0: No? Dia 14. Dia 14. Que és diumenge, dia 15, en dia 15 realitat ja no. Sí.
1: Dia 12 se farà la presentació del catàleg, vos en podeu endur un, perquè després de la presentació del catàleg se poden comprar, els atendreu en un museu.
0: Els atendrem en el museu, podran venir a comprar-los en el museu.
1: I bé, ja sabeu, dia 12 se presentarà i... ja vendreu a parlar sobre aquesta nova exposició amb regidor, amb qui hagi de venir.
0: La nova exposició de l'estiu.
1: De l'estiu, perquè han tinguda la d'hivern, aquesta està la de primavera, la d'hivern era la d'on Javier Inés,
0: sí.
1: Aquesta primavera i tindrà la d'estiu.
0: La d'estiu, que com sempre, ja sabeu que més que una exposició com seria aquesta del Cavall Bernat, és una instal·lació. Vull dir que convidam a un artista a que ocupi una mica l'espai de l'església i ho fem des de fa 20 i tants anys. Vull dir que al final, fent de formigueta, els anys passen i després les coses se converteixen en tradició.
1: I se sumen catàlegs, també.
0: Quan se va convertir en tradició el fet de pintar el Cavall Bernat.
1: Exacte. I bé, Andreu, moltes gràcies per venir. Recordant, dia 12, aquest divendres, podreu anar a les 6 i mitja, podreu anar a la presentació del catàleg, vos podeu endur una còpia gratuïta, i si no heu vist l'exposició encara, que segur que molts heu passat per davant i deia, ja aniré, i que sapigueu que no teniu tant de temps per pensar-vos-ho. I bé, Andreu, moltes gràcies i mos anirem veient.
0: Molt bé, gràcies a tots.
2: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
3: Dimarts, ja vos hem dit que parlaríem d'una activitat que se fa diumenge, dia 14, a l'Iglesi de Sant Jordi. Hi haurà un concert molt especial, és a benefici de la Fundació Cors Oberts, diumenge a les 12:30. La veu de Marcela Iguanzo i Josep Ramon Mir ompliran aquest espai amb una proposta artística que uneix bellesa, emoció i compromís solidari. Recordem, l'entrades tenen un preu únic de 15 euros, es poden adquirir electrònica Quadrado i tota la recaptació es destinarà a donar suport a la tasca que desenvolupa la Fundació Cors Oberts. I de nosaltres en volem parlar, volem fer una prèvia, un abans d'aquest concert i tenim a l'altre costat del telèfon la soprano Marcela Iguanzo. Bon dia, Marcela, com estàs?
4: Hola, bon dia, què tal, com estàs?
3: Molt bé, molt bé. Volem saludar també, hem fet una cridada a tres, a veure com us anirà això. Volem saludar també, i esperem que se senti bé, perquè per mi és dins un tip que Mia Palma, organitzadora, col·laboradora en la Fundació Cors Oberts, Nestrella Marté. Nestrella, bon dia, com estàs?
5: Hola, buenos días. Gracias por el llamado y gracias por siempre estar. Gracias, gracias, gracias.
3: A vosaltres. Bé, sor Alicia no mos pot atendre perquè està en un col·legi i ha dit que no mos podria atendre. Havíem anunciat que parlaríem amb ella. Però bé, vosaltres dues mos ho contareu molt bé. Estrella, a lo millor per començar mos podries explicar un poquet lo de la Fundació Cors Oberts, aquest concert un poc, què significa? Com ha sorgit també tot això de col·laborar amb la Marcela i amb en Josep Ramon Mir? Com va sorgir la idea d'aquest concert?
5: Bueno, como sabes, Marcela siempre está presente. Tiene, de verdad lo digo, con un corazón enorme. Yo en estos días estoy como sorprendida y conmovida porque Sor Alicia explicaba a unos visitantes allí en Palma el logo, que lo he visto mil veces, de Cors Oberts. Y claro, quiere decir corazones abiertos. Y entonces no puedo decir otra cosa que me siento absolutamente identificada en esta etapa de mi vida. Incluso, mira, voy a decir algo un poco personal. Ayer hablaba un poquito con mi hermano que está en Brasil, mira lo que es la vida, y yo le decía que lo importante en esta vida es ser solidario. Lo aprendí de las hermanas en la época de la pandemia, que desde ahí comenzamos a tope a hacer conciertos con Marcela. Y bueno, ser solidario. Las hermanas para mí son el faro de enseñanza, de constancia, de humanidad. Lo digo de todo corazón.
3: Vos sentim un poc malament, se sent de... No sé si és na Marcela o tu, de fons se sent com una sirè, com una alarma. Però, Marcela, Estrella ha dit que tu sempre col·labores, que ets una persona molt solidari. Què significa per tu posar-vos a una causa com aquesta?
4: Bueno, yo creo que entre todos podemos hacer este mundo algo mejor, ayudarnos unos a otros. Yo con lo que tengo, que es mi voz, y otros de otras maneras. Y creo que es muy importante, ¿no? Dar una mano. Y en otro momento podemos necesitar nosotros la ayuda. Y bueno, creo que es algo de humanidad.
3: Qué bien.
4: Debemos ayudarnos los unos a los otros. Y bueno, nosotros con Josep, lo incluyo a Josep porque siempre me ha dicho que sí. Cada vez que Estrella me lo ha propuesto, yo lo he llamado a Josep, que es el pianista, y siempre, sin dudarlo, me ha dicho que sí. Y para nosotros es un honor que cuenten con nosotros y nos vamos siempre con los corazones llenos, porque al dar también recibimos, creo.
3: Y Marcela, que hemos
5: podido... Este mismo concierto se realizó en Palma el día 8 de marzo en homenaje a la mujer, donde reinauguramos la capilla de la crianza. Y vuelvo a decir de la generosidad de ambos artistas que han decidido darlo en Poyensa, dado que bueno, la mayoría de las personas no podían llegarse hasta Palma. Entonces dijeron, bueno, les damos el concierto también en Poyensa.
3: I doncs serà diumenge. Per tant, Marcela, us pots avançar qualque cosa de dur repertori de concert, no?
4: Bueno, el repertorio es música de cámara en general. Música de cámara significa que está hecha para pequeñas orquestaciones.
3: Ay, un segon, un moment. No sé qui és que té molt de so. Estrella, si ets tu, lo millor quan xerrin a Marcela, no sé si podries mutejar el teu telèfon perquè no se sent, no s'entén res. Amem, ho provarem així, perquè se sent molt de renou de fons, amem. Ara.
4: Sí, creo que
3: ara. Sí, ara sí, perfecte. Gràcies, Estrella. Ara te sí. Podrem escoltar, Marcela.
4: Te decía que a rasgos generales es casi toda música de cámara, que es una música que está compuesta para pequeñas orquestaciones, pequeños grupos instrumentales. En este caso, bueno, me acompañará Josep al piano y es música, no sé, esta vez elegí música antigua, tengo mucho barroco, también hay algo de música del periodo romántico y bueno, también hay un área de ópera de Bellini. Es música muy sentida, lo pensamos un poco en domingo y a las 12:30 porque sabemos que hay mucha gente que está paseando por el mercado,
3: sí.
4: Y pueden acercarse un momento a San Jordi, a estar un poco refugiados del sol y tener 50 minutos o una horita de tranquilidad para conectarse con la música, con uno mismo, con la emoción.
3: Qué bien.
4: Sí, un ratito de paz, digamos, de desconexión del ruido y del lío.
3: I de diumenge abans de dinar, que quan tu dius, el diumenge sí. Que ve tanta gent per Pollença, 12:30, a l'Iglesi de Sant Jordi. Què té d'especial l'Iglesi de Sant Jordi, Marcela, per fer un concert
4: bueno,
3: de teixit?
4: Es una iglesia que a mí me gusta muchísimo. Ya hemos hecho otros conciertos ahí. Y es bonita, la acústica es preciosa, es un tamaño también que es un poco recogida, no es la parroquia que es más grande, que también me encanta la parroquia, pero San Jordi como que es más íntima, estaremos todos más cerquita.
3: Qué bé. Molt bé, mos ha explicat tot Marcela. Ara sí que en Estrella, a lo millor Estrella podràs obrir un micro
5: a
3: i
5: veure,
3: mos contes...
5: Si escucha.
3: Ara te sentim... sí, ara perquè ja vale. No tens un renou de vora, en fuit. Conta-mos un poc el tema, com va l'organització? Nosaltres deim que les entrades tenen un preu de 15 euros i se venen a Electrònica Quadrado i bé, tot se destina a la Fundació Cors Oberts. Com va tot el tema organitzatius, Estrella?
5: Va súper bien, pero también voy a estar en la puerta porque hay gente que no le queda bien llegarse en estos días hasta Electrónica Cuadrado, que siempre también está colaborando enormemente. Entonces, bueno, voy a estar en la puerta de la capilla, también para los turistas, para que se puedan ingresar ahí, ¿sabes? Hay muchos objetivos por realizar para la fundación, muchos. Para ayuda a la mujer, para los niños apadrinados, para, bueno, enormidad de proyectos muy bonitos. Y bueno, este mundo se mueve, además de con amor, con dinero. Entonces tenemos que recaudar. Y como yo sé, lo sé profundamente, que el pueblo es muy solidario, pero muy. Lo he vivido por mí. Entonces confío en que todo va a ir fantástico.
3: Que bé, a més, en el darrer sopar solidari també se va notar, Estrella, de la quantitat de gent que va venir en un sopar solidari de Cors Oberts.
5: També, fue fantàstico, y el mercadillo. Mira, estamos muy contentos. Y este es nuestro mundo, ¿sabes? Más allá del mundo, nuestro mundo es Pollença, así que a por ello, a apoyarnos entre todos.
3: Molt bé. Idò, vos donant les gràcies, na Marcela Iguanzo serà la veu, anirà acompanyada al piano d'en Josep Ramon Mir, diumenge a les 12:30 a l'Iglesi de Sant Jordi. Podeu comprar les entrades a Can Quadrado, però si no, a la porta hi haurà una estrella, que encantadíssima estrella, vendràs aquests tíquets també per un concert. A totes dues, Marcela, Estrella, moltíssimes gràcies per haver dedicat aquí una estona a la ràdio i esperem que vingui, després d'escoltar-vos, encara vengui més gent.
5: Eso. Vale, gracias a ti y a toda la radio, al equipo enorme.
4: Los esperamos.
3: Gracias, un beso. Adiós.
5: Cariños.
3: Adiós. Idò, això és aquest diumenge, dia 14, a l'Iglesi de Sant Jordi, un concert especial, íntim, a benefici de la Fundació Cors Oberts, a les 12:30, la veu de Marcela Iguanzo, Josep Ramon Mir al piano, en aquest espai que, tornem a recordar, 15 euros valen les entrades, molts són projectes que té la Fundació Cors Oberts, i sempre estan molt contents de rebre la solidaritat de tota la gent que sempre hi col·labora. Les podeu comprar a Can Quadrado i, si no, com dèiem, a la porta. Arribam a les 10:30, feim una aturadeta molt breu perquè seguim amb més programació. Avui feim més entrevistes en relació a les jornades socials que arriben aquesta setmana.
6: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
7: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
8: O de la freqüència modulada o a través d'internet.
9: I seguim aquí en directe. Ahir vàrem tenir la primera entrevista sobre aquestes jornades socials que ja estan a la seva 11a edició, enguany des del Port de Pollença, per primera vegada. Ahir na Maria Morro ens va explicar en deteniment la ruta d'aquestes jornades i vàrem venir representant de dues de les entitats que en formen part, Càritas i Afama, i avui continuam amb Projecte Homo. Ahir també me'l va comentar na Maria Morro que a l'agenda d'avui hi ha aquesta activitat que se presenta avui, que és la guia d'escadupartit o guia de supervivència per a les famílies entre el món de les pantalles, el vapeig i l'energia allaunada. Ens acompanya Àngela González, ella és la responsable de prevenció comunitari de Projecte Homo Balear, és llicenciada en pedagogia i graduada en magisteri, serà la ponent d'aquesta xerrada que hi ha per famílies. La saludem. Bon dia, Àngela, com estàs?
10: Tata. Molt bon dia.
9: Bon dia, com estàs? Si ens pots parlar un poquet d'aquesta xerrada d'avui, aprofundirem, anirem cronològicament, i si ens pots xerrar un poquet d'aquesta xerrada d'avui, que tindrem...
10: Sí, perfecte. Avui, quina guia de supervivència, que necessària, no? Per les famílies d'avui en dia, no només famílies, sinó tots els agents preventius que ens trobam amb joves que cada vegada tenen una tendència major a cercar, bueno, de vegades una sortida o una manera de formar part de... I el màrqueting en el final està pensat perquè sempre hi hagi qualque cosa que mos enganxi, siguin les pantalles, ara els vapers, les begudes energètiques... Avui la idea és donar informació, és llevar mites i és una micona donar aquesta guia perquè les famílies puguin afrontar amb més informació i amb alguns tips com gestionar aquesta situació. Què fer quan el meu fill o la meva filla beu begudes energètiques, que hauríem de dir estimulants, fumant vàper, que hauríem de dir cigarros electrònics i hauríem d'anar alerta amb els tipus de llenguatge que empleem, perquè al final està pensat perquè soni d'una manera i no és realment vapor d'aigua, per exemple, un vàper. Totes aquestes cosetes i, bueno, i després hi ha les pantalles que són el pan nostre de cada dia, perquè evidentment no només els joves sinó els adults tenim una tendència cada vegada major a emplear el mòbil per absolutament tot i som el model que empleen els joves. Per tant, nosaltres també hauríem de fer un pensament i aquestes jornades en general i la xerrada d'avui té una micona també a veure amb aquesta reflexió personal de com afrontar nosaltres aquest tipus de, bueno, de possibles situacions que poden dur a una addicció i quin modelatge feim a les nostres fisifies.
9: I, per exemple, bé, recordem, abans de tot, que és avui dimarts 9 de juny, és entre les 6 i les 7 i mitja, i és en el saló cultural del Parc de Pollença, serà avui,
10: sí,
9: això.
10: Sí, exacte.
9: Si mos pot donar unes petites pinzellades, no ho diguis tot, perquè si no, les famílies
10: no
9: que
10: vinguin... Ningú.
9: Exacte, primer això, i segona, que les famílies ja ho sabran tot. Però si mos pot donar unes primeres pinzellades d'aquesta guia de supervivència per combatre... Aquest... Primer de tot, com te'n pots donar compte que els teus fills tenen aquestes tendències, per exemple?
10: Bé, en el final, tenir contacte amb pantalles és a dia d'avui inevitable. Sí que hauríem d'anar alerta amb quantes hores d'ús en fa, no? Quin tipus de pantalla té, si la té dins l'habitació o si no, fins a quina hora la mira, si, quin tipus de consum en fa, vull dir, a quines pàgines entra, si també hi ha pornografia, perquè no oblidem que no és només la pantalla en si, sinó pornografia, videojocs, compres, xarxes socials, hi ha tot un món dins la pantalla que òbviament pot atrapar perfectíssimament a qualsevol persona que tingui un malestar en un mal moment, un dia a dia determinat o que fins i tot que s'avorresqui. I tots els mòbils duen aquesta... part que és de benestar digital, posa o veia temps d'ús, que mos va molt bé per saber realment quantes hores estem amb un mòbil, per exemple, i quines aplicacions s'empleen més, perquè de vegades això mos opa una mica en els ulls, aquestes aplicacions estan pensades perquè tu no te'n donis compte de quanta estona hi passes a de dins. Els mòbils, en el final, mos aixecam amb ells i mos anem a dormir amb ells. Vull dir que hem d'anar molt alerta.
9: Sí, malauradament les pantalles formen part de la nostra dia i el jovent és un poc preocupant, perquè els adults també ho feim, eh? No, ara no em deixarà la ment del jovent, però sí que els adults també ho feim. Però sí que és veritat que és preocupant perquè pràcticament des que mos aixecam de matí fins que mos dormem a dormir.
10: El que passa és que els joves són nadius digitals. Ells han nascut amb una tecnologia ja se presenta a la seva vida, és que ja tenim una edat, som immigrants digitals.
9: Correcte, exacte, ja, va, ja han nascut en la digitalització i nosaltres l'hem apresa, en certa manera.
10: Exacte.
9: Molt bé, idò, i si t'apareix, vosaltres com a convidats, com te comentava abans, veniu com a convidats, de com a entitat, diguéssim, externa de Pollença en aquestes jornades. Aquí portareu? Bé, jo veig que dijous, aquest dijous, és a dir, passat demà, dia 11, de les 7 a les 8 i quart, no, perdó, a les 7 i quart, hi haurà una exposició a càrrec de Projecte Homo, de vosaltres, que era...
10: En Tomàs Femanies, que és el director del Centre de Tractament Integral d'INCA, que és la seu més propera a la zona de Pollença. Si qualcú de la zona de Pollença o de voltants necessita atenció en relació a les addiccions o vol tenir qualque contacte amb nosaltres perquè té qualque dubte o té un fill que li preocupa o una filla i necessita suport de qualque tipus, té un centre molt més proper que no sigui Palma, que diguem. Nosaltres sí que vàrem fer una aposta fa uns anys per obrir els centres integrals d'INCA i de Manacor per atracar-nos a tota aquella població que li caia més en fora la seu principal que està situada a Palma. Per tant, vendrà el director del Centre Integral per fer aquesta primera ponència a la inauguració de les jornades.
9: Ja que te tenc aquí, ara te faré una pregunta com a pedagoga, no?
10: Sí, sí.
9: Quins símptomes han de poder notar els pares per començar a passar pena de que hi ha una addicció?
10: Quan hi ha una addicció hi ha una pèrdua de control del comportament, sigui un consum, sigui un comportament pur i dur que no tingui relació amb una substància externa, però sí amb una interna que et sa dopamina. Al final el sistema de recompensa s'activa igual, tinguem una addicció a una substància o una addicció a una pantalla. Per tant, hi ha una substància, el que passa que és interna quan xerram de pantalles. Si hi ha una pèrdua de descontrol de sa conducta, quan ja, per exemple, dorm poc o no vol anar a l'institut o comencen a faltar dobbers o tot el dia xerra de lo bo que és o de lo bona que és a les xarxes socials o jugant, quan te'n dones compte que absorbeix massa temps a la seva vida o que ja no va amb els amics o amigues, que ja deixa segons quines activitats, que s'enfada quan li lleves, per exemple, la pantalla, o comences a trobar a la seva habitació, doncs això, vapers o llaunes de begudes energètiques. Vull dir, els pares i les mares i la gent en general hem d'estar molt pendents del que passa. És fàcil que mirant el nostre mòbil no vegem el que passa a davant. Per tant, hem de tenir en compte que si mos preocupa i mos ha de preocupar, perquè òbviament cada vegada hi ha més situacions que mos poden generar addicció, hem d'estar molt pendents.
9: Així és, i de, si t'apareix xerram, posant títol en aquesta activitat que xerràvem,
10: sí, sí.
9: Que aquest di, serà aquest dijous,
10: avui,
9: dia 11.
10: Sí, sí.
9: No, no, dijous.
10: Ah, perdona, xerres de la inauguració, perfecte.
9: O sigui, he fet aquest petit parèntesi demanant quins eren els símptomes que havien d'estar preocupant pels pares, però sí que anàvem a xerrar. En aquesta data que hi haurà dijous a les 7:15, que du per títol un repte comunitari, aliança entre agents i famílies davant les pantalles, el vapeig i les begudes energètiques. Bé, un poquet, sí. Però ja destinat, aquesta vegada sí que és a les famílies, avui vespre, no és així?
10: Sí.
9: Corregim, si m'equivoco.
10: Sí, sí, sí.
9: I després, ja dijous de les 7:15, seria un poquet més destinat a agents. A famílies també, però ja sí. agents com, per exemple,
10: sí,
9: escola, centres sí. educatius...
10: Sí, sí. La idea és un poc taula rodona, se posarà un documental, no, curtet, unes imatges de vídeo per generar, bueno, pues cert debat, no?, o certa posada en comú de tots els agents que hi hagi allà a la inauguració, i per un poc veure a nivell comunitari com afrontam aquesta situació, perquè no és un tema només, òbviament, ni només de les famílies, ni només dels centres educatius, ni només dels altres agents, sinó que ha de ser algo, pues, que mos ocupi a tots i a totes, i algo comunitari, evidentment.
9: I com a projecte HOMO, que me podries explicar que més, quines actes teniu més preparat per aquesta jornada? Sabem que el dia, o sigui, s'inaugura dijous, però que el dia fort, el plat fort serà dissabte, entre les,
10: sí.
9: 10, entre les 9 del matí i les, sí. i les 2. Teniu,
10: sí,
9: teniu
10: el dissabte
9: pensat?
10: Hi haurà una parada on la gent se podrà atracar, explicar, a demanar informació, informar-se sobre tots els programes que tenim. En el final, nosaltres... de lo que se trata és que la gent sàpiga que atenem tant gent jove com gent gran, i també atenem tant persones amb problemes d'addiccions a substàncies com a persones amb addiccions únic i exclusivament comportamentals. En el cas dels joves, per exemple, és un programa que se diu Ciber, que està pensat per això, persones d'entre 14 i 21 anys que tenen un abús de pantalles, un abús de videojocs, o ja hi ha compra, o ja hi ha... apostes deportives per internet i tot això. I també té un altre itinerari que és només per famílies de gent jove, que és massa jove, potser per entrar a tractament, però que ja tenen un problema. Jo que sé, és típic nino o nina que té 10 anys, que ja hi ha un abús de pantalles, per exemple, perquè en aquestes edats el problema sol ser aquest tipus, i que la família ja està desesperada perquè comencen a sobre què fer. El que feim és treballar només en la família durant uns mesos perquè puguin reconduir la situació de la vivenda. I normalment amb aquesta intervenció és suficient. I després amb els adults també tenim un programa d'addiccions comportamentals que se diu Eureka, que té un grup tant de problemàtica de sexe i pornografia com joc, com compres, que sol ser el que se sol donar més amb els adults. I a nivell d'addiccions, absolutament totes les addiccions, bueno, pues que puguem pensar, i sí que tenim en compte que, a més, m'agradaria rompre un poc la idea mental de Projecte HOMO, perquè a dia d'avui és important saber que una mica una més del 80% de la gent que tenim és gent normal, és gent estructurada, és gent que té família, és gent que té casa, és gent que té feina, però que en un moment determinat de la seva vida, bueno, se li ha anat de ses mans i que necessita reconduir aquella situació però mantenir la seva vida. Per tant, nosaltres vàrem néixer com una entitat, òbviament, amb un problema molt concret que hi havia en el seu moment, en els anys 80, que era l'heroïna, però amb els anys això ha anat evolucionant, i que se sàpiga que a dia d'avui la majoria de persones que tenim són gent com nosaltres.
9: Totalment, és a dir, tots hi estem abocats, això de que no, hi ha gent que estigmatitza sí. un sector social sí. i diu que això només representa un sector social, no és així, no mm-hmm. és una realitat. Mm-hmm. És a dir, pot ser... ells estan tot dins el combo, és a dir, mos pot passar sí. el que tu dius, poden sí, tenir un mal sí, moment, sí. poden mm-hmm. tenir una recaiguda...
10: I... Sí, o una mala ruptura, un que t'engeguin de sa feina, quedar-te sense vivenda un moment determinat, vull dir, un mal moment el podem tenir tots i una... recerca de alleujar aquell malestar, no? Amb una substància o ficat una pantalla, doncs ningú n'està lliure. I pensar anar a projecte home encara a vegades, no? Hi ha gent que li diu, bueno, no estic tan malament. No fa falta estar molt malament per
9: Exacte.
10: Anar a projecte, fa falta
9: sí,
10: voler canviar.
9: En principi, com que tu dius, va començar en els anys 80 mm-hmm. amb el problema de l'heroïna i després ha anat evolucionant al llarg dels temps.
10: Clar, l'any que ve farà 40 anys.
9: 40.
10: Que ja, sí, sí, enguany feim els 39 i l'any que ve feim els 40 i, òbviament, hi ha hagut una evolució increïble, tant amb les addiccions com amb la resposta que ha donat Projecte Homo, sempre intentant avançar-nos a les situacions que s'han donat i creant tots els programes necessaris com per atendre la major població possible.
9: I d'ahir, Àngel, estem en el darrer minut, quasi del programa. Si tens res més a afegir, que vulguis afegir en nom de Projecte Homo... Que...
10: No, jo vos convido a totes les famílies i si qualcú no té fills o filles, però també vol venir avui a la xerrada que farem de guia de supervivència per les famílies, perfecte. Recordar que és avui a les 6 de l'hora baixa i que durarà una hora i mitja, aclarirem tots els dubtes que puguin sorgir i crec que és una molt bona oportunitat per tenir informació verídica i real del que suposen les pantalles, els vapers i les begudes energètiques.
9: I una darrera pregunta que m'ha entrat ara, mira, per WhatsApp, m'ha entrat una pregunta. Sí. Tothom demana el que és UCA, és Unitat sí. de Conductes Addictives. Sí. I teniu res a veure? Vosaltres com a Projecte Homo és una entitat totalment distinta.
10: Les UCAT són l'atenció pública d'atenció a les addiccions. Cada persona, segons el centre de salut que té, li toca una UCA o l'altra. Projecte Homo i la UCA no comparteixen cap fil, però sí que fan col·laboració cada dia pràcticament, perquè tant les persones que estan allà i que segur que valora que necessiten un programa de major intensitat o que estan destinats o que tenen intenció de fer un programa de major intensitat, poden fer una derivació a Projecte Homo i a l'enrevés igual. Projecte Homo moltes vegades deriva a segur que. Vull dir que fem feina conjunta, no són tractaments que no siguin complementaris, ho són, se pot estar a les dues bandes i segur que, òbviament, tant podeu telefonar directament en el telèfon que tal, com podeu anar al metge de capçalera que vos doni el telèfon, per tant, no fa falta que vos hi derivi ningú, el mateix que Projecte Homo, podeu telefonar directament.
9: I una altra pregunta que també mos entra per xarxes,
10: sí?
9: Me demanen aquesta... Clar, jo també vull ser clar, a títol personal i Radio Pallansa també, però hi ha imatges que ven gent que ha superat l'addicció
10: sí?
9: i que fiquen el seu nom.
10: Ho he aconseguit.
9: Ho he aconseguit, sí, exacte. Sí, aquesta sí. campanya, això me demanen, si és per totes les addiccions, si són sí. addiccions en concret, és a dir, la gent que surt allà, perquè n'hi ha que volen sortir, n'hi ha que no, a vegades és anònima, a vegades no és anònima la foto, però quasi
10: Clar.
9: Tots solen sortir.
10: Les persones que surten a la foto és perquè ho volen, perquè han acceptat que volen sortir i no els importa que la seva imatge se vegi. És molt simbòlic, en el final és un... Quan una persona comença, tira a una altra urna que aquesta, clar, no se veu a la foto, que és ho vull intentar. I tiren els papers primer dia. I el darrer dia, si acaben amb alta terapèutica, tiren el de ho he aconseguit. I és important per visibilitzar una miqueta que de la droga i de les substàncies i de les addiccions en general, si se'n surt, si un vol i si una vol.
9: I deia, Àngela, si t'apareix ho deixem aquí.
10: T'agraïm
9: moltíssim, agraïm també la labor que té Projecte Homo, que farà 40 anys, mos ha recordat
10: sí,
9: l'any que ve.
10: Sí, l'any que ve faran 40 anys.
9: I d'ahir ho celebrarem en goig, perquè la labor, al llarg de que tot aquest temps, quan tu has dit, ha evolucionat i és digne d'agrair com a societat.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres també per ser convidada.
9: Que tinguis bon dia, Àngela. Nosaltres ho deixem aquí. Vos recordant que demà a les 10:30 continua. Continuarem fent el següent programa que està dins el marc d'aquestes jornades socials i demà serà dedicat a la salut bucodental amb dentistes sobre ruedes que seran aquí. Bon dia.
10: Bon dia.

0: Sant Joan es diu així. Centenars d'anys de tradició, d'emocions i de festa que es viuen intensament en només 3 dies de juny. Amb els anys, les nostres estimades festes s'han vist a vegades superades per les emocions d'una gentada amb moltes ganes de celebrar-les. I en una per fet, certes actituds que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Fer la capadeta des de la finestra de Casàbia. Acompanyar la qualcada fins al darrer toc de Fabiol. Respectar els caixers, cavalls i cavallers, els protagonistes de la festa. Sant Joan es diu així.
1: Sant Joan es viu així i nosaltres cada any també mos agrada parlar-ne aquí a la ràdio perquè som molts pollencins i pollencines que creuam aquesta ruta d'Alcudi cap a Ciutadella per viure aquestes festes. I ara que ja falten molt pocs dies per les festes de Sant Joan de Ciutadella, la seguretat i la prevenció tornen a ocupar un paper destacat i nosaltres ara volem parlar del programa Festes Segures, impulsat per l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, que de fet aquest 2026 s'ha consolidat després de diverses experiències pilot i ja compta l'adhesió de 27 municipis. I ara en volem parlar amb en Rafael Cova, ja sabeu que és coordinador de policies tutors de les Illes Balears, una de les figures clau perquè aquest projecte que aposta, com dèiem, per la prevenció, la coordinació institucional i la formació per garantir unes festes més segures per a tothom. En Rafael és un gran responsable. Rafael, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Bé, cada any fem aquesta entrevista amb tu. Un any més l'hem de fer. Cada any pollencins i pollencines van a Sant Joan i cada any s'incorporen noves generacions, de cada vegada més petits, que van a conèixer, a viure aquestes festes. Hem començat amb aquest vídeo, Sant Joan es viu així, i bé, el que sentíem de la veu en off d'aquesta persona que fa el vídeo, diu, bé, unes festes tan estimades, una gentada, i unes festes que se concentren en 3 dies del mes de juny. I diu... perillen, no? Que actituds que no respecta, que posin en perill unes festes tan tradicionals i tan estimades com són les de Ciutadella. Avui parlant de les de Ciutadella de Sant Joan, però això podeu pensar, nosaltres podem pensar la nostra patrona, igualment que en parlarem més endavant de la patrona. Avui ens centrem en Ciutadella, en Sant Joan, perquè ja és aquí. De fet, cap de setmana que ve ja partirà molta gent perquè enguany coincideix, ho diu, menjar desbé i ja s'enllaça a les festes de Sant Joan. Bé, Rafael, mos encanta tenir-te aquí, que mos donis consells cada any per tenir un bon comportament i actitud. 27 municipis ja s'han adherit en un programa de festes segures. Si vols, podríem començar recordant a nos oients què és exactament aquest programa de festes segures, un poc en quin objectiu va néixer.
2: Sí, bon dia, bueno, i gràcies com cada any per la convidada. Sempre és un plaer poder donar consells a la gent d'aquí nostra. El programa de festes segures neix l'any 2025, és un programa del govern, que el que pretén és això, és reduir les incidències i les situacions de perill i de risc que trobam a les festes grosses, les festes populars i que se produeixen a tots els municipis de les illes, pràcticament. No? Hi ha municipi que no tingui les seves festes patronals durant l'estiu. I el que no els ha tenit els ha inventades, és a dir, pràcticament els tenen tots. I se trata de, primer de tot, treballar amb els joves, que és la clau del canvi, és el treball amb els joves. És a dir, si vols canviar la societat, hem de començar amb els joves. Ho fem a través de les aules, a través del servei de policia tutor, que està estès pràcticament a totes les illes, i és acostant-nos a aquesta població i fer prevenció. És a dir, fer tallers, i tallers no vol dir fer una xerrada que el metgerri i que el policia tutor i se'n vagi després d'una hora, sinó que siguin tallers participatius, on ells puguin exposar quins problemes troben a les festes, què els agrada de les festes, què no els agrada trobar a les festes. Però no penseu que els joves també els agraden la situació de violència, anar a una festa i hi hagi situació de violència, tampoc no els agrada ni a ells ni a ningú. I després els hi donen consells per gaudir d'una festa segura i divertida a la vegada. Volen que la festa sigui divertida, però també hem d'entendre que si no hi ha seguretat, molt de pills, no hi ha diversió, és complicada la diversió. I la seguretat no significa que estigui ple de policies. Nosaltres intentant que la seguretat és una qüestió de cada un i depèn de les actituds de cadascun, d'aquesta seguretat. I després ja hi ha tota una altra sèrie de línies de treball, com per exemple en locals i establiments d'oci, que també és revisar que les mesures de seguretat d'aquests locals que obrin per les festes i que se posen fins alt compleixin, que per si hi ha un accident o un incendi funcionin les mesures contra incendi, les mesures d'extinció, etcètera, etcètera. També hi ha tota una línia de feina amb aquests locals. També hi ha una línia de feina a les entitats que dispensen alcohol a les barres en carrers, aquests ajuntaments, que com ho de Pollens mateix, que hi ha entitats que posen barres i dispensen begudes alcohòliques, perquè si no fossin alcohòliques no hauria problema, perquè no són professionals d'hostaleria, són gent d'entitat, de clubs esportius, i també se fa una formació per tota aquesta gent, per saber marcar límits, és a dir, si una persona ha begut molt o no, ja ve molt tocada, no servir-los més, és a dir, donar-los estratègies, etc. I després hi ha altres accions de coordinació en la Guàrdia Civil, en Protecció Civil, en totes les entitats que fan feina. I l'idea és fer prevenció i formació no, també en aquests professionals, per exemple, de policia local. Estàvem intentant formar grups de feina en municipis homogènics, amb una mateixa metodologia d'actuació, perquè quan ja són policies, ara ho del CUDI vendran ajudant-nos a Pollença, ho de Pollença aniran a ajudar a un altre lloc, clar, i tots han de tenir una mateixa base de formació. Si hi ha un ferit dins una gran multitud i l'han de treure, han de saber com actuar, com entrar en la multitud, extreure un ferit, si hi ha una parella molt grossa, com la podem aturar. Tot això també és part d'aquest programa de festes segures i de la formació que donem. Això seria un poc en línia general un programa de festes segures.
1: Abans de que mos expliquis un poquet el que heu anat fent en els centres escolars i en quina edat va dirigir, bé, has explicat molt bé tots aquests objectius del programa i has dit que va néixer 2025, és a dir, que l'any passat. Mos pots, potser, resumir un poquet conclusions principals després de les experiències pilot que heu tingut Solla, Ciutadella, Pollença, hem de dir que Moros i Cristians, o Firó, o Moros i Cristians de Pollença, aquí també tenim Sant Antoni i Sant Joan de Ciutadella, potser són de les festes més multitudinàries, tot i que tu has dit cada poble en té, i si no les inventa, i a totes hi ha d'haver tota aquesta formació i aquesta seguretat, però clar, quan parlem de massificació, tot se magnifica, podríem dir, no? Un poc aquestes experiències pilot, com han anat?
2: Sí, l'any passat vam ja fer tres exemples, que ja duiem uns anys fent feina des de la conselleria i donant suport per millorar les festes que eren les de Sant Joan, que realment hi duiem fent feina des de 2015, perquè hem de recordar que el 2014 va morir una senyora per l'atropellada d'un cavall, exacte.
1: I aquí va haver un canvi.
2: Sí,
1: a partir d'aquí ha hagut un punt d'inflexió.
2: Efectivament. A Pollença ja havíem treballat duíem uns anys en el tema de la patrona també, m'ho havíem centrat i després a Solla també, i amb aquestes tres experiències el que hem fet és que fa bons exemples de les bones pràctiques i els hem exportat a altres municipis que han estat interessats en també acollir algunes d'aquestes mesures que s'han fet aquí i ara actualment som aquests 27 ajuntaments que ja estan dins el programa de totes les illes, de fet n'hi ha de tots i aquest estiu el posem en marxa.

0: foto d'un moment. Clar, quan duim uns anys, sí que ja poden dir quins problemes han augmentat o han disminuït. Així com a Ciutadella, sí que ja fa estona aquí anam, ja poden dir quins problemes s'han reduït molt, per exemple. Ja tenim dades empíriques que diuen sí, aquest problema s'ha reduït molt. I en canvi, altres festes, això encara ho tenim, s'ha de també, però bueno, quan que festa n'hi haurà cada any i no s'han d'acabar, també un dels objectius és saber què passa a les festes i tenir una foto concreta de quin és el problema de cada lloc, perquè potser no la festa que puguin tenir aquí de Sant Antoni i de Set no seran els mateixos problemes que pugui tenir la revela de Sant Antoni i la Pobla, per exemple. Clar. I hem de saber què passa per poder ajudar o col·laborar per resoldre problemes més concrets.
1: I bé, ara si tornem a Ciutadella, que clar, la mort d'aquella dona l'any 2014 va fer que l'any 2015, a partir d'aquí, va haver un punt d'inflexió, molt de canvis, i hem de dir que Ciutadella té un pla director de les festes de Sant Joan, un pla director que crec que és un exemple a seguir a nivell nacional, perquè sí. N'heu parlat aquí en altres ocasions de tot el que se coordina. Tu has dit, al llarg dels anys tot canvia i evoluciona, però quins són ara darrerament els problemes o les incidències més habituals que se detecten en aquesta festa?
0: Si anem ara ja a Sant Joan, problemes de Sant Joan en tenen uns que són comuns per qualsevol festa i uns més propis, que venen relacionats amb el cavall.
1: Clar.
0: Els accidents de cavall, la patrona no els poden tenir mai. Però igual que per Sant Antoni, accidents en l'opido més pots passar pollença.
1: Clar.
0: Però després hi ha una sèrie de problemes que són comuns. Quins són els problemes comuns i que tothom sap, a més? Tenim un consum abusiu d'alcohol, ja no dic el consum, sinó l'abusiu. Tenim consum de drogues, l'ús també, l'utilització de begudes energètiques mesclades en drogues i en begudes alcohòliques, que augmenten els seus efectes, les agressions sexuals, tenim, i pensa quan xerra d'agressió sexual no me refereix a aquella una violació amb violència, que també ho és, me refereix a conductes, toquements basades no desitjades, toquements a parts íntimes d'una persona que no vol que els hi toquin, inclús segons quins comentaris, també ja, és a dir, tot aquest ventall de situacions no... que una persona no vol rebre, de caire sexual. Després, la violència, també.
1: Brelles,
0: sí. Quan xerran de violència, xerran de brelles. I les brelles han crescut molt. De fet, tenim localitzat grupet d'adolescents, de pandilles, que se dediquen a sortir a brella, a cercar brella. I és molt fàcil, és a dir, m'has rossat, tu m'has mirat malament, no sé, és a dir, cercar una excusa per brella. I després un altre problema és l'ús és portar el que diuen les navajas a la butxaca. És un altre
1: arma blanca,
0: sí, és un dels problemes que també han crescut, és a dir, avui en dia una brella a la zona d'oci, per exemple el Cudi mateix, no porta anar molt en fora, hi ha una gran quantitat de gent que du ginebra dins la butxaca, du un arma blanca, i a més aleien que l'han de dur per poder-se defensar, per si un altre li treu. És a dir, és una situació delicada, però ha anat a més, i això també posa en perill inclús en un porter de les discoteques, en un policia que han de fer feina, que han d'intervenir, etcètera. Són situacions de perill.
1: Passa pena, perquè, clar, en un moment d'una cruzada de cables, un arma blanca,
0: li afegeixes alcohol a drogues, o a les dues coses, sí. I és un perill. Normalment, nosaltres són temes que xerran en els instituts, i ha estat inclús aules que, però depèn de la zona de les illes, hi ha més o menys presència. Aquí quan han fet les hotelles a Pollença, és veritat que no, la gent no ha estat amb això, no ha estat una cosa generalitzada, per sort, però no em porta donar nom d'altres municipis tampoc, però sí que hi ha llocs que dius que la gent diu que sí que apela, que l'ha de dur l'arma per això, per la defensa pròpia. Inclús he estat dins aules i tota la classe m'ho volia convèncer jo que era necessari anar armat. És a dir, no... ja t'he dit, depèn del lloc de les illes que m'ho movem, hi ha més o menys.
1: És a dir, que aquí, ara sortim un pot de guió de Sant Joan, a lo millor ara serà una línia a la qual haureu de treballar, no?
0: Sí, i no serà senzilla, perquè, claro, el que leia molta gent Clar, si jo m'atreuen un guineu, jo m'he de poder defensar. Clar, i fet que ningú en dugui no és tan senzill, perquè no pots registrar a tota la gent que va a pujar res, perquè és il·legal. Però és preocupant i és una de les línies que hem de treballar, però no són gens senzilles. No són senzilles, perquè és una arma de la butxaca, no se veu. Un guineu a la butxaca no el veus. No és com si fas botó.

0: botellón. Tu veus allà que estan fent botellón. Però bueno, són punts que s'han de, que s'han de treballar. De fet, a les festes de quintos, especialment de pobles d'Uplà, ja duim un quants de ginebatat de gent apunyalada. Xerrant de pobles petits, com a Petra, com a Llubí, com a...
1: Tema preocupant.
0: Sí que preocupa, sí.
1: Molt preocupant i que esperen que quan tornem a xerrar...
0: Que l'any que ve quan tornem a parlar...
1: Digues, això ja ha passat a la història. S'ha reduït el manco.
0: Sí que s'ha reduït, ara diu reducció, per exemple, el consum abusiu d'alcohol en els joves. Aquí sí, aquest punt sí que s'ha reduït. El d'ucometílits ja duim 2 anys, en guany si tot va bé, si tot va bé, 25 ja t'ho diré, serà el tercer, que no recollin ucometílits de joves mallorquins, en xar de Mallorca ara. N'hi ha d'altres zones que ha augmentat molt la conflictivitat, per exemple, que són els catalans. Ja ara també està de moda venir a Ciutadella per Sant Joan.
1: Celebrar el fi de batxiller Sant Joan.
0: Efectivament. I però en els mallorquins hi ha hagut un canvi important amb això.
1: Bueno, haureu d'anar a Catalunya
0: sí,
1: a fer formació.
0: No, de fet, en guany vàrem proposar en un Mossos d'Esquadra, ja hem estat en contacte i demés, però no sé si qualcú ha seguit les notícies, han tingut un conflicte amb Mossos d'Esquadra en un conflicte allà per si era evident que hi ha policies dins Mossos d'Esquadra, dins els instituts o no, hi ha hagut tot un debat ara fa uns mesos i això va frustrar
1: aturat el programa
0: sí, perquè estava previst i anar som però bueno, ho tornem a provar l'any que ve.
1: I tu deies que hi ha temes que són més o manco comuns a totes les festes, però si parlant de les de Sant Joan a Ciutadella, hi ha el tema del cavall, la perillositat del tema del cavall.
0: És un afegit, és, un, és una situació més afegida. De fet, cada any hi ha accidents lleus, n'hi ha cada any. I de greus sense mort, també n'hi ha hagut un quants aquests darrers anys. El darrer, jo crec que era una persona adulta, no sé, de 40-50 o por ahí d'anys, fent un Uplà de Sant Joan, fent un selfie, és a dir, en el mòbil. Clar, quan tu fas un selfie, el que veus a la pantalla, que veus per això està en fora, o no calcules bé la velocitat, clar, no és real, és a dir, no, i li va, el va retombar i li va fer bastant de mal. No. Duim uns anys que hi ha hagut accidents greus, però sense mort. De fet, una senyora la van haver d'evacuar amb helicòpter a Son Espases, això devia ser l'any 24, crec que devia ser el 23 o 24, també per lo mateix, un cavall ja... I són no perillosos ja.
1: Clar, però hi ha un joc d'esplà, que potser hi ha hagut accidents mortals, però sí. Qualsevol punt pot passar, no?
0: Un cavall que trepitja una botella i patina i cau, i plegar qualcú de vall pot ser això d'estant ja aturat, sap com és que el que diu? Accidents, és un afegit, els accidents de Sant Joan en els animals, i després un animal se faci mal i també està tot previst a una grua especial per retirar un cavall ferit de mig de la multitud, també.
1: Clar, és que aquest pla que hi ha a Ciutadella contempla tot, no? És un pla exemplar. I bé, mos pots explicar un poc el que feis a les escoles, vas dir treballar amb els joves, però crec que tot aquest missatge, tot el que ara, fins ara hem xerrat, se pot extrapolar a tothom que hi va, joves i grans, sí, a tothom que va a les festes.
0: Sí, nosaltres fem xerrades en els instituts, en els de batxiller, que han de viatjar a Ciutadella. I és una xerrada més específica sobre les festes de Ciutadella. Que els donem una sèrie de consells que puguin gaudir més de la festa o inclús accedir a la festa, perquè segons quin les condicions com vagis no poden ni accedir a la festa i agraeixen que els hi conti les, perquè clar, d'anar allà no saber què trobar-te, ja tenir tota una informació prèvia de lo que te trobaràs i com inclús les sabates que has de dur per poder accedir,
1: segons quines sabates dur no hi entraràs,
0: no accediràs ni a la plaça del Bon ni en un joc d'esplà, per exemple, i tot això, i se'ls hi, lo principal, lo que els hi deim, Sant Joan és això, és tradició, es cultura, es respecte, es sentiment, és a dir, quan ho fem a Pollença els hi comparem amb la patrona i altres municipis que cadascú xerrem les seves festes, però els expliquem d'aquest component de que la gent d'allà sent i que no els hi hem de, la gent que surt venint de fora, el que l'hem de fer, ho hem de respectar, tot aquest sentiment i aquesta tradició, i que hem d'avalar perquè la festa no s'espanyi, i ho entenen. El que passa és que s'ha d'explicar les coses. Després, bé, clar, xerrant d'una festa que té l'origen d'un segle XIV aproximadament, els expliquem que hi ha un teixer senyor, que hi ha mig a 2 anys, que hi ha un teixer fredí, que hi ha un teixer pagès, la capellana, bé, totes les figures que trobaran, que hi ha uns 125 cavalls aproximadament, com ha costat un cavall, com tocar un cavall, que no han d'anar per darrere, sempre per davant, has de demanar permís en un queixer per tocar-lo, que sí que el podran tocar, però sempre amb permís, que, però de fet, han trobat animal, gent que ja està apallat, has de xillar-los en un cavall, ni barbaritats, i clar, i un cavall desbocat dins una multitud, ja te pots imaginar.
1: Desastre.
0: Per exemple, per accedir, si contant que per accedir a la plaça d'Herborn, ara ho podria dir 23, vés i contam-nos així com evolucionen nosaltres.
1: Però són 3 dies per tot el que hi ha. Efectivament. És que hi ha molt de, és una festa molt protocolària.
0: Efectivament. I els hi començam per el primer tot de Fabiol, que quan depèn, que se fa cada 2 anys que envia d'allò, i en guany és a la plaça de la catedral, això vol dir que és un espai ample.
1: Clar, en guany que envien de queixer.
0: Però se farà a la plaça de la catedral.
1: A la plaça de la catedral és un bon espai.
0: És ample. Perquè ja s'ha fet per carrer de Santa Clara i és molt, molt... és agobiant. Agobiant, és perillós i estret. Sí. I enguany se fa a la plaça, de la catedral, que és un espai ample.
1: Sí, l'any passat molta gent se va col·locant a bord, tot i que
0: efectivament.
1: No, és, no era ben no bon, però ho podries veure.
0: Se ho podria veure. I enguany serà allà, el dia també estarà serà a prop. Serà un bon espai, se'ls hi compta allà, comença totes les dues, i de partir d'aquí ja comença un repleig, i quan comença un repleig, i després tenim l'entrada, que és el 6 en punt, si no vaig equivocat, a les 18 hores, si no vaig equivocat, allà a l'entrada d'un queixer senyor Jalop a la plaça d'Esborn, i és quan comença el cavall d'Esborn de la plaça, i allà s'hi concentren, crec que són, el dic molt de memòria, per unes 28.000 persones, l'aforament, és a dir, n'entraríem, el que passa
1: ara
0: que
1: està limitat, fa uns anys
0: sí, tots els accessos a la plaça estan tancats en vigilants de seguretat i policies, filtros de policia i un pic, perquè hi ha càmeres que compten, això, antes se feien un clickers a posta, sí. Manuals, ara se fan càmeres, i quan s'arriben al límit, ja se tanca, i fins que no surt gent, no se'n deixa entrar. Per exemple, però per accedir a aquests filtros, per accedir a aquesta plaça, no se pot anar en xancles, ja té un sentit, perquè si has de córrer perquè un cavall has de fer dues passes ràpides, o el que sigui, en xancles no és, no és una sabata.
1: Fàcilment.
0: Si te trepitja un cavall, no és el mateix d'una xancla que d'una sabata tancada. Després, no se poden portar motxilles, que és molt senzill, però no t'enganxi amb un cavall que passa ràpid i no t'enganxi. No se poden portar botelles de més, crec que és d'un litro, pot ser d'aigua, és igual. Les botelles són un perill, les botelles de plàstic, perquè en terra una botella, quan un cavall s'ha alçat i posa les pates davant en terra, si plegui una botella, patina. I també hi ha un límit. No poden entrar en cotxet de nens petits, en segon, bueno, hi ha persones que hagin consumit, que vagin llates, que no, que hagin begut molt, perquè posen en perill en un cavaller, en un cavall, i no estan de vora, no?
1: Clar,
0: al final. Una persona normalment tampoc ja poden passar. S'ha de filtrar tot, aquestes 28.000 persones s'han de filtrar totes. I d'aquesta manera garantim, reduïm les situacions de risc que podria haver. I després ja el dia de Sant Joan, que és un joc d'esplà, que antes, bueno, de matí fan els assajos, que antes hi anaven les famílies i tal, ara ja quasi hi ha tanta gent com ho ja ve després.
1: Molta gent, de fora, ja després ja torna cap aquí.
0: I veu de matí. És més tranquil, que el cap vespre. Però el cap vespre tornen a repetir, crec que l'aforament està en 22 o 24.000 persones, i també quan està complet se tanca, i a partir d'aquí el mateix, ja no poden accedir amb botelles, en xancles, bé, les mateixes condicions, i fins que no surt gent, comença, hi ha molta gent que entra i quan entra un cavall surt, que s'agobia, no sé, hi ha gent que no sap on se fitxa,
1: està una estona i se'n va,
0: sí, i se'n van, i n'hi ha que van bevent allà, que s'estranyen els cavalls, hi ha gent que no li agrada estar estreta i torna a sortir ràpid, és a dir, abans que tanquem, en molt poc temps després no han de passar pena perquè podran accedir en aquesta zona, i ja fins que acaba, és un dispositiu molt gros. Enguany hem organitzat 56 policies entre Mallorca, i enguany per primera vegada hem mandat Divisa, també que col·laboren. Sí. És a dir, després més de tots els pobles de Menorca. Ja és un, és a dir, si no fos inclús per la col·laboració d'aquests policies de Mallorca, ja així com està creixent la festa, clar, la policia, els 8 municipis que conformen l'illa de Menorca, ja no sé si ja bastaria.
1: En total, quants has dit de policies?
0: Sí, de Mallorca.
1: Bé, de Mallorca 56.
0: No, però després ja tots els que venen de Menorca, de tots els pobles.
1: Tot el desplegament.
0: De policies locals n'hi deu haver... potser 150, la meva de policies locals. Després, la Policia Nacional desplaça efectius de Palma i de València, desplaça diferents unitats. se desplacen de 061 també desplacen molt de recursos, de Creu Roja també,
1: a servei d'emergències, tot
0: protecció civil, protecció de Mallorca civil. També n'hi van molts, n'hi deuen anar potser una trentena segurs de
1: Guàrdia
0: Mallorca
1: civil.
0: Guàrdia Civil,
1: hi ha un dispositiu
0: és molt gros,
1: tant.
0: És molt gros i bueno, tots els serveis que pugui existir, hi són damunt el terreny aquest dia, i després hi ha tots els voluntaris de Sant Joan. Són aquesta gent que ajuda a fer passillo per les festes per un joc d'esplà, que duen una camiseta crec que com a verda o groia, una cosa així, que són voluntaris per poder obrir passillo. És curiós, perquè aquests voluntaris de Ciutadella no, com és normal.
1: No són de Ciutadella.
0: No, en troben pots que voldrien fer feina.
1: Volen gaudir de
0: I és curiós, perquè
1: festa.
0: Hi ha molt de catalans, també, de voluntaris. Però, bueno, hi ha gent que ve a col·laborar en la festa, no passa. És com si aquí ho dius de Sant Antoni, segons quins voluntaris, però segons quines coses són mal de trobar, doncs és el mateix. La gent, ja és que ho vol, gaudir de la festa, com és normal.
1: Clar,
0: xerrant en total, jo crec que de 400 o 500 persones que fan feina amb aquests dos dies, 23 i 24.
1: 23
0: i 24,
1: i
0: pràcticament 24. Són dos dies forts.
1: Sí, clar, perquè en el vídeo sentíem 22 o 22, ja hi va molta gent, però no hi ha cap cosa així tan forta.
0: No.
1: I un guany, ja m'ho diu, menjar desbé, que pràcticament ja s'ajuntarà, perquè molta gent ja aprofitarà i se n'anirà. Has dit que vas a batxiller, que anau a les escoles, en els instituts, a batxiller. Segon,
0: per Sant Joan.
1: Per Sant Joan, sí, per xerrant de Sant Joan. Segon de batxiller. O ja anau a primer?
0: Primer i segon.
1: Primer i segon.
0: Hi ha instituts que mos criden prest perquè anem en uns segons, però mos criden per dir-ho març. Ja març, màxim.
1: Clar, perquè de segon estan entre l'activitat i tenen, sí.
0: N'han fetes a l'Institut de Palma, vaig anar a Son Pacs, per exemple, de Palma i qualcun altre, i mos han cridat prest per anar a veure-ho segons. Hem estat al CUD i el CUD ja han fet-ho primers, a Pollença. Vam anar a fer una visita ràpida en uns segons, però quan ja l'any passat ja havíem estat en l'Estefan segon fent primer.
1: Una refrescada.
0: Enguany els hem fet una xerrada també ràpida. Però se sol fer entre primer i segon, depèn de l'institut. Això és una qüestió del centre educatiu, que decideix com ho vol i en quin grups vol.
1: I Rafael, heu notat que cada vegada hi van més joves? Abans era a cap la selectivitat i la celebració, és anar a les festes de Sant Joan de Ciutadella, però hi van ja de primer, no sé si dita de quart d'ESO.
0: Sí que n'hi van de primer, n'hi van de... però els primers anys que començàvem a fer feina hi havia molt de menors. N'hi havia més de menors. Ara pareix que està que les famílies, és una qüestió de família al final.
1: I deixes o no
0: deixes anar un menor, al final la responsabilitat és del pare, malgrat o no, el que pugui passar amb aquest menor és la nostra responsabilitat. I pareix que n'hi van menys, però n'hi segueixen anant. També n'hi van en famílies i la família n'hi van allà, van a la festa i la família és per allà, amb una altra família també. I però els primers anys van trobar dins de mallorquins que a lo millor que havien begut molt i tal, que cridava els seus pares i deien, no, meu fill ha anat a dormir a la predina de jo que sé on.
1: Sí.
0: I
1: no dien
0: no
1: dit
0: sabien
1: ni
0: que era a Ciutadella. No, això. Ara, gràcies a aquesta coordinació que mos desplaçant de Mallorca, clar, moltes de les conductes sabien que molta policia de Mallorca, a més, procuram en municipis policies d'urbanis i dir, escolta, si hi ha res de nou, no, jo seré ja, heu fet de serí policia del seu municipi. Moltes d'aquestes coses han desaparegut ja, sense fer res, pràcticament, només de serí, sí, sí, que, sí. Que hi hagi aquesta connexió entre la policia de Menorca i la de Mallorca, i a més nosaltres qualsevol situació de situació amb un menor la tenem nosaltres, i ja directament, i si som d'aquí ho posem en coneixement, tot una de la família, clar, tot això ha fet que segons quines coses ja no passin, per sort.
1: Hem de dir que tu hi vas,
0: sí.
1: O el teu telèfon de feina, diríem, és 628, després vos ho penjaran tot això, 628-54-1809, i aquest telèfon, a més de que ho tinguin els joves, també ho pares, perquè a vegades són el que més passant pena, no sé res del meu fill o de la meva filla,
0: sí.
1: Si l'has vist o no l'has vist, i record que en Carles, que com que tenia aquesta relació tan directa, ara ja no hi van Carles com a policia tutor, també molt de pares de que el cridaven, no sé res del meu fill o de la meva filla. Se sap més o manco quan hi van de Pollença, que a vegades teniu dades que vos arriben,
0: no,
1: però...
0: No, de Pollença no. Clar, saben la gent que embarca les navieres i tot això se pot saber, però clar, la procedència ja no. De Mallorca s'ha xerrat, anàvem amb unes 30.000 persones de Mallorca, i si allà m'arribàvem a juntar, clar, de Catalunya en ve molta també.
1: Cada vegada més, no?
0: Sí.
1: I més joves.
0: Sí, i allà devia ser, crec que s'ajuntava unes 150.000 persones a Ciutadella. Per les festes, més o menys, una cosa així. Molt... Crec que estaven unes 30.000 les que mos desplaçant cap allà. Que ja n'hi ha.
1: Ja n'hi ha.
0: Per dos dies.
1: Per dos dies, aquesta gentada. Bé, jo te volia demanar, quan anau a les escoles, bé, sabent que el Cudi Pollença sou o més a anar perquè, no sé si per proximitat, sí. Sempre han tingut més tendència
0: i
1: anar, tradició anar a aquestes festes. Ara ja vostè no has parlat de Palma, en quin municipi s'heu anat a fer aquestes xerrades?
0: De la part de la zona aquesta, de tota la franja que ja fa, que apunta cap a Mallorca, de costa cap a Mallorca, des de Son Cervera, Artà, tota aquesta zona, Cat de Pere, tot això...
1: Clar, allà també tenen un...
0: Molt, sí.
1: I van, no hi havia un...
0: Antigament. Ara ja no.
1: Ara ja tot és del Cudi.
0: Surt del Cudi. Antigament...
1: Jo recordo que va sortir d'allà.
0: Sí, de Cat de Pere, i sortien un barco més petits. Sí. I tot aquella zona, és veritat que hi ha més, tenint detectat més gent que s'hi desplaça. Ara, l'any passat, vaig anar a fer una visita en uns instituts de per exemple, d'aquí al Vià, que ja està a l'altra punta, que ja som, i que el dia, segons m'ho deien els equips directius, que ja, per exemple, els alumnes, ja molts ja havien canviat de destí. Ja no era tan moda. Clar, no. Clar, per ells la manera més moda, per la gent d'aquí més tradició,
1: sí.
0: Neri.
1: Clar, hi ha aquesta diferència, sí.
0: Clar, hi ha aquesta diferència. Però de Palma, per exemple, n'hi van moltes, eh? De Palma, sí. Se manté molt d'Institut de Palma, encara hi fan, fan la, el final,
1: la xerrada,
0: el final de curs, podríem dir. Perquè...
1: Se'n van allà.
0: Bueno, de curs, de la Pau, almenys.
1: Sí.
0: I però sí, no depèn, hi ha tota aquesta zona més est, nord-est, ja som, hi va molta més gent.
1: Jo te volia demanar també, en aquestes xerrades, clar, vosaltres anàveu en uns centres, en uns instituts, i els expliqueu tot això que mos deies, tota aquesta part important de la tradició, la cultura, el sentiment que hi ha Ciutadella, tots aquests requisits i tot el que se trobaran allà, i tenen feedback? Te volia demanar si tant vos comenten qualque cosa que vos hagi sorprès, vos demanen coses, què diuen els alumnes, o que allà ni escolten?
0: No, en principi, quan jo penso que aquests que anàvem a la primera vegada que hi van. Clar, ells encara no tenen aquesta... No ho dic, si ara fa uns anys que hi van, ells ja poden demanar sobre el situació, però clar, són novells, com ell que diu. No, en general, no, tots són novells i no tenen... Ells escolten més perquè no per saber allà on van i recollir aquest consell que els hi donem, però poden demanar qualsevol cosa, informació sobre la fe, sobre llocs concrets i això, però no, clar... Pensava que encara no hi han anat mai. No... Així quan fèiem altres activitats sobre festes, ja fèiem xerrades sobre festes, en general sí que hi ha preocupació de la gent que surt per veure-se i coses així, que qüestions que no els agraden trobar, però sobre Sant Joan ja t'ho dic, quan ja són els primers aquí.
1: El que se trobaran. Escolten per saber a bon man. I està molt bé aquesta part de tradició, sentiment, història, també la coneguin i sàpiguin com se viu allà.
0: Sí que els hi donem un consell i crec que és interessant. Donem, a més, una etapa posta és per evitar la submissió química. Això vol dir que t'hi fiquin
1: per tapar-ho de sons.
0: Els hi donem unes tapes a postes adaptables perquè, de fet...
1: Està incrementat, també,
0: sí,
1: això.
0: Sí, n'hi ha. No vull dir que s'ha incrementat, però existeix. Que t'hi fiquin substàncies en el tassó, droguen, i després fan amb tu el que volen. Això afecta bastant a les atlotes, però també pot afectar a uns atlots. I un de consells que els donem, vagin a un ball de festa, no em porten a Ciutadella, és que vigilin el tassó, que no deixin el tassó a la barra per anar en el bany. Que el tassó ha d'estar vigilat en tot moment, perquè és delicat. Ara fa 3 setmanes sortia per la premsa, per IB3 mateix, un cas d'una turista a Manacor, amb dos homes de Manacor, la van endrollar i la van violar un desxampat. És una realitat, no passa cada dia, per sort passa bastant, molt de pit passa, però com que si vas amb amigues o amb amics, ja tu no te deixes malament i els teus amics te recuen i ja no caus en males mans. Això ha passat molt de pit, m'han posat algo, m'han posat algo perquè m'he començat a trobar molt marejada, m'estava dormint o m'estava tal, i els amics varen poder actuar ràpid i se m'han endut la persona. També pot passar a qualcú per robar-los-hi, també.
1: Clar.
0: I per això és un, crec que era un concert que també volia destacar simplement al tant en l'Otassó.
1: Sí, sí.
0: No abandonem l'Otassó.
1: No abandonem l'Otassó i ara aquestes tapes, fer-les us aquí, allà i per tot.
0: Sí, efectivament.
1: I de situacions, aquesta, el que ens has dit abans de les armes blanques també és ben preocupant i bé, ho aconseguis, els hi feis arribar a aquests joves que per primera vegada s'aniran a viure i a veure les festes de Sant Joan a Ciutadella. M'agradaria quin missatge traslladaries a les famílies, Rafael?
0: El que van a Ciutadella, evitar que passin les coses, és a dir, anem, intentant evitar el màxim possible, però no, per accidents n'hi pot haver. També és important el que deien sempre, estar preparats per quan passa, perquè evitar és impossible, però estar preparats és l'objectiu, i les famílies, si les persones, si el que hem xerrat avui, si aquests consells davant la massificació has d'anar al tanto amb els cavalls, saber on tens els cavalls perquè no els donin l'esquena, saber el consum d'alcohol abusiu és un arma, és un punt delicat, perquè mesclar multitud, cavalls i un consum abusiu, l'únic que es pot dur és qualsevol accident, i si necessiten ajuda, pues, és a dir, hi ha molt de recursos damunt del terreno per demanar ajuda, però el consell són el que hem dit aquí, no tot aquesta, i el mateix que traslladem en un ins.
1: I de tornarem a recordar el teu telèfon, esperem que no t'hagi de sonar molt, 628-54-18-09. Record, per mi l'any passat te vaig trobar per allà,
0: sí,
1: Rafael,
0: i un, a la plaça de les Palmeres.
1: A la plaça de les Palmeres, i me vares dir coses que, per exemple, avui no han xerrat, però que tu vares haver de resoldre, com que uns joves havien reservat un Airbnb,
0: sí,
1: que quan varen arribar no existia.
0: Sí, bueno, sí que existia,
1: o estava ocupat o no sé quina història.
0: Els havien enganat. Ja hi havia uns altres clients, una doble reserva, suposo que els havien enganat. Sí, en aquest cas no els varen poder resoldre, varen intentar cercar qualsevol espai per reubicar-los, però en ple de Sant Joan va ser impossible trobar. Clar. Eren d'haver 10 i no els varen poder ajudar, van cercar,
1: però també una feina que van haver de fer.
0: Van cridar, eren gent de Pollans, van cridar, sí. mos trobàvem un carrer i van cercar un espai i va ser impossible. No van però una o dos, la millor col·loques, però eren 10 o 12 i albergues, van mirar tot el que era públic, però res, va ser impossible.
1: I de, esperem, bé, xerrarem amb tu passar festes i esperem que mos contis que tot ha anat molt bé, que el balanç sigui molt positiu i això, que tothom pugui gaudir d'aquestes festes de Sant Joan, que quan cada setmana que ve molta gent ja partirà, i bé, són unes festes que, com hem escoltat en un principi, si es viu Sant Joan, molta tradició. Sí. I com ens agrada que respectin les nostres, també ho han de fer les seves, no? I sobretot nosaltres, que tenim tant de sentiment per unes festes populars, hem de reconèixer-lo d'allà, no?
0: Efectivament.
1: I doncs, acabarem amb un tot de Fabiol, que sempre ens agrada i ens posa també l'emoció i el pols de punta. Rafael, no sé si vols afegir qualque cosa.
0: No, jo crec que ja...
1: Ha fet un bon repàs
0: dalt a baix.
1: Bé, doncs ja parlarem i aviat serà la patrona i hauràs de tornar.
0: Oh. I seré.
1: Gràcies. Adéu.

0: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

al darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.